La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: Joan.
1: RAC 105, la teva música.
2: La teva música.
3: No podràs canviar d'emissora.
1: Aquest és el so.
4: Aquest és el so.
3: RAC 105.

fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Felicitats pel programa.
2: Ja hem disparat la sintonia inicial i ja hi tornem a ser al peu del canó. Les 6 tocades, 14 de setembre del 2026. Agafem els comandaments de RAC 105, encara una mica desorientats per la son i per la desconnexió que hem fet aquest cap de setmana llarg, que s'ha posat de nassos. No sé com esteu vosaltres, què esteu fent a aquesta hora del matí, a part de sintonitzar la ràdio, que és una cosa que, sens dubte, us farà bé i serà beneficiós per la vostra tranquil·litat, pel vostre benestar i bon humor. Petons de l'Ernest Codina, el que més matina. Gràcies per acompanyar-nos. I ho farem amb el següent temps. Comencem amb el pronòstic meteorològic, que diuen per aquí que tindrem calor, però per poc temps, eh? Tot i que la tardor astronòmica no comença fins al pròxim 23 de setembre, quan es donarà l'equinoxi i tindrem 12 hores de sol i 12 de nit, l'atmosfera ja presenta molts símptomes que ens deixen entreveure que l'estiu es va acabant. Tot i així, entre avui i demà, la falca anticiclònica i una massa d'aire càlida ens deixaran dos dies de sol i calor moderada. Temps anticiclònic, eh? De moment, en les pròximes hores, amb sol i cel destapat, fins al migdia circularan núvols alts al prelitoral i a la costa central i nord, que deixaran el cel una mica enteranyinat. Núvols d'evolució durant la tarda al Pirineu, sense ruixats. Alguns núvols decoratius al nord-est, de cara a la nit més calor, fins a 35 graus a ponent, l'Ebre o l'interior de Girona i l'Empordà, per tant, encara termòmetres molt elevats. Sembla que això canviarà en els pròxims dies i ens ho explicarà, com sempre, la Mònica Usart. Passa un minutet de les 6 del matí, llum verda, doncs, ja en aquesta tercera setmana del mes de setembre. Van passant els dies després del cap de setmana llarg de la diada de divendres, amb les bateries carregades i l'energia habitual que sentim ja només començar el dia aquí a RAC 105, perquè portem uns quants cafès ja, eh? Tot a punt per posar la ràdio potes en l'aire amb la bogeria matinera. Acompanyar-vos camí del Matadero serà un autèntic honor. Tindrem totes les notícies del dia, els titulars surrealistes, tots els virals, els protagonistes de la jornada i, com cada dilluns, el desinformatiu del Sergi Ferrer amb tot allò que hagi passat el cap de setmana. També tindrem actualització en matèria esportiva amb un Barça que, després de la victòria patint ahir al camp del Llevant, ja suma els 15 punts dels 15 possibles a la Lliga i Lamine Yamal va tornar a marcar. I ara us he de dir que el debat se centra bastant en saber qui s'emportarà la pilota d'or i els dos noms més comentats en les últimes hores són el del futbolista de Rocafonda i també el del davanter francès del Real Madrid, Kylian Mbappé. També repassarem la resta de titulars de l'actualitat esportiva amb l'Albert Ferran. Tindrem l'última hora de la crònica social, històries com, per exemple, el casament, el segon casament entre Dulceida i l'Alba, eh? Tindrem, evidentment, el més sonat que hem vist a la tele aquest cap de setmana amb el zàping del Lillo i celebrarem que avui fa 11 anys que a TV3 es va estrenar una de les sèries més mítiques de casa nostra, que és Merlí. I en parlarem ni més ni menys que amb el seu protagonista, Francesc Corella, pels vols de les 9 del matí. I encara moltes coses més que hem preparat aquí al Matina fins a les 11, eh? En aquest 14 de setembre del 2026, en què ja estem arrencant l'edició 1112 de la ràdio en directe matinal, també amb els millors hits protagonistes de l'òrbita pop-rock, com per exemple aquest hit d'Aitana que es diu Superestrella. Bon dia!

0: repassant el més destacat que hem vist a la caixa tonta.
1: Opa. Sí, anem a 4, perquè Pedrerol, bueno, està...
0: Està molt bo.
1: Jutjant. Ah, no, està d'aniversari, això sí.
2: Ah, sí? Felicitats,
3: Josep.
4: Gràcies. Complí 61, vale?
2: Ah, compliste hoy, no?
4: Sí, per molts anys. Gràcies, vale? Vinga, callaos.
3: Vinga, seguimos.
1: Sí, doncs, bueno, el Barça estava... s'ha estrenat a la Champions, va jugar ahir, va tornar a marcar 5 gols. Bueno, el Barça està arrasant.
4: Sí, senyor.
1: Ha començat aquesta temporada d'una manera, bueno, impressionant, incriticable, eh?
3: Ara.
1: I Pedrerol va llançar un missatge. Creieu que positiu a favor del Barça, com a bon culer que
3: sí,
1: és?
3: Sí, clar, evidentment.
1: Sí, escolta'm. No.
5: 4 manitas en 5 partidos. 24 goles del Barça. Espectáculo. Mm. Aunque es verdad que esto no es como empieza, sino como acaba.
3: Això és veritat.
5: Empezamos.
0: La veritat és sempre la nota negativa, no?
3: Sempre.
0: Sempre el pero, la pullita, no? Ets molt pesat, Josep.
4: Cuidado con la confianza, ¿no? Porque podéis ir de sobrados.
3: ¿Cómo que podéis?
4: Y que luego os pinte la cara. No, podem.
3: Ah,
4: clar.
3: Se t'olvida.
0: No, tu el que vols és que no s'enfadi el teu amic Florentino Pérez.
4: També.
0: A veure, que no et falta raó. És veritat que el Barça, per molt bé que comenci, si això s'estronqués, que no té pinta, perquè ahir va tornar a demostrar cohesió, dinamisme, tiqui taca, i que no només són individualitats, sinó que com a equip funciona a les mil meravelles, i sembla, ara mateix, sembla que no hi ha un equip a Europa, et diria, que el pugui aturar,
6: Mare mía, vaya flipada, Llevas.
0: No, però per tant no costava res, dir això.
4: Un poquito de humildad, ¿no? No seáis prepotentes.
0: ¿Cómo que seáis? Hansi Flick, una dada, per exemple, que podries donar. Hansi Flick ha superat els registres de Luis Enrique i de Guardiola.
3: Bueno.
0: Això és una dada objectiva que no és qüestionable.
3: Ara.
0: Ja està, home.
6: Quita la música. ¿Y a mí qué?
0: Hostia.
3: Si el VAR... ¿Por qué no entró el VAR en el partido de Betis? ¿Por qué Betis? ¿Por qué se llama Betis?
4: ¿Por qué Betis?
3: Si es Sevilla, ¿por qué Betis?
7: De la ciudad de Betis.
0: Va, 13 minuts i les 9 del matí. Ens posem ara una mica més romàntics.
1: Sí, anem a First Dates. Anem a First Dates, on ha passat una cosa que jo no l'havia vist, que és que un concursant i una cambrera, o sigui, de l'estaf de l'equip de First Dates, del programa, connectin bastant.
3: Epa!
1: Sí, sí, tenir... Bueno, ell tenia una cita amb una altra noia,
0: sí,
1: però al moment de parlar amb la cambrera van començar a veure que hi havia vincles i tal, i que, bueno, s'estaven agradant.
8: ¿Sería posible tener una cita con alguien del staff?
9: ¿Quién eres?
8: Yo soy chilandés. Chileno-holandés.
9: ¿En serio?
8: Sí.
9: Qué buena mezcla. ¿Y eres deportista?
8: Así es. Fui jugando a los esto y...
9: No, yo también.
8: No,
9: jugué 3 años.
8: Cuando quieras.
9: Sí. Ah, mira.
8: Cuando quieras vamos a...
9: Pues no tengo con quién...
8: Cuando quieras vamos a jugar. Canata. Sí, claro, cuando quieras. Buah, esta es una mujer increíble. Y luego te pido el contacto.
9: Vale.
8: Si quieres.
9: Sí, genial.
8: Guay, claro.
9: Encantada.
8: Igual.
10: Me veo ahí un poco pensativa. ¿Sigues pensando en el chavalito? ¿El chavalito del otro día?
9: Hombre, la verdad es que sí, me pareció muy mono.
10: A ver si tiene de aquí lo mismo que de acá y lo mismo que de acá.
9: Seguro que sí. Entonces me caso.
0: Bé, la cambrera és la Lídia Santos. Ella és un solter que es diu Cristian, que tenia una cita amb la Cristina.
3: El DNI qual és?
0: I és allò que ja no... És allò que, no, però és allò que el Cristian ja no es va poder concentrar durant la seva cita a First Date, perquè s'havia enamorat d'aquesta cambrera. S'ha de dir que tots dos són molt guapos,
3: sí,
0: i que ella va quedar tocada, com s'ha pogut escoltar al final de l'àudio, perquè dies després encara en parlaven al programa amb la resta de cambreres.
1: Jo crec que ella s'enamora més d'ell que ell d'ella, també t'ho dic. Perquè ella diu que juga a bàsquet, i diu, bueno, a veure si quedamos para...
0: Sí.
1: Diu, tirar unes quantes canastes, o sigui, fa una expressió com de no haver jugat a bàsquet.
3: Ja.
0: Bueno, jo té tota la pinta que ell posarà la pilota a la cistella. Dit això, crec que podem tancar aquí aquesta magnífica secció de Tele Alan. Lídia, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, bàsquet maniàtic.
11: El precio de la vivienda que se ha disparado.
12: Últimament, tots són males notícies. Tant per tant, que te les expliquin amb gràcia els de RAC 105. Matina Codina. De 6 a 11. Presentat per l'Ernest Codina.
13: Te tu parecen becarios, tu. Amb

0: voltant.
1: La mobilització de demà, de la Diada, que, per cert, deixa'm dir que es preveu... Bueno, serà la bomba, això. No,
2: ah, sí?
1: Serà més aviat Sergi Ferrer fluixet aquest any, eh?
3: És que tenim tots els elements en contra, no m'onegaràs, Lluís. Tenim, per començar, cau en divendres. Això vol dir pont, cap de setmana llarg. Però és que a sobre dius, va, m'ho curro, em quedo a Barcelona o cadascú d'on sigui i vaig a la mobilització.
4: I què?
3: Tenim els partits indepes enfadats entre ells.
4: És veritat.
3: Aliança Catalana, que no sabem cap on bufa.
5: I m'he cremat les mans aquesta setmana, que és un símptoma d'aquest país.
3: Ai, sí?
5: Em va explotar la cuina de la casa d'allà, d'estança a Ripoll.
1: No, que no sigui una metàfora.
5: No, va ser un immigrant que va manipular.
3: No, és veritat, això. El PSC pendent de tot, menys de que a Catalunya es parli català. Doncs la gent encara té la ressaca de quan vam estar punt a punt i al final no.
6: Vam estar punt, ho vam tenir a tocar.
3: Sí, a tocar, a tocar. Llavors, l'ANC està canviant d'estratègia. La Mani es farà. Però no la faran a Plaça Catalunya, no la faran a... Farem una via catalana per... No, on estarà la gent? On estarà la gent? Si fa bon dia el dia 11 de setembre. On estarà?
6: A la platja?
3: A la platja. Doncs la Mani, en principi, també la faran a la platja.
7: Catalans.
8: Aquest any sí.
7: Ara sí. Ara és la bona.
8: Ara més que mai.
7: Ara ja sí. Que sí, que de debò que sí. Ara ja és l'última. I de veritat que sí.
8: Som conscients que fa mandreta una Mani quan el dia 11 cau en pont.
7: Però aquest any no podràs dir que no. Ara és l'hora d'anar a la platja. Aquest any la Diada la celebrarem a la platja. Sorra.
8: Mojitos.
7: Independència. Padel surf.
8: Autodeterminació.
7: Tovallola del Rayo McQueen. Vas néixer amb la capacitat de prendre el sol.
8: I renunciaràs?
7: Aquest 2026 vira la Via Catalana per la Independència a totes les platges catalanes. Pren el sol per la llibertat de Catalunya. La Diada de tothom.
5: Bé, de tothom no, eh? Jo la celebraré a Navàs del Madroño, Cáceres. Visca Ferran Torres.
1: Per tant, tothom que prengui el sol a la platja i estigui allà, tècnicament és independentista, no? Perquè si la convocatòria és a la platja...
3: Clar, no? Tu te'n recordes quan sortia 1 milió de persones a la Mani,
1: sí,
3: i els altres deien, ah, però hay 6 milions de catalanes que no han salido, por lo tanto, somos la mayoría silenciosa. Sí. Doncs ara és el mateix. Tothom que estigui a la platja el dia 11 de setembre serà comptat per un non urbano.
1: Ara entenc perquè aquest anunci que has posat no diu res.

fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning. Oh!

0: pífies i relliscades al tradicional Patina Codina. Cazorla, quan vulguis.
1: La Mar commemorant l'aniversari de la cantant Pink posant les seves dues cançons més personals.
2: Perquè també la Pink, que avui en fa 47.
3: ¿Quién demonios es ese?
0: Això és bastant divertit, això que acabes de fer. Has posat una cançó de la... De la
2: això no de la Pink?
0: No, això és de la Chappell Roan, la cançó es diu Pink. On... Ets la millor, has de dormir més, Marc. Però és que aquesta tampoc és de la Pink, em sembla.
4: Otro más.
2: Pues aquí posa Pink en els
0: Pink
2: títols.
0: Pink Panthers.
3: La madre que me parió.
0: Hòstia, Marc, de veritat.
2: Pink Pony. Va, perdó, no. Demano disculpes.
3: Lo siento mucho. M'he equivocado y no volverá a ocurrir.
5: Mentira!
0: Per part teva, molt bé, demanant disculpes davant d'un error flagrant,
2: sí, no, flagrant
0: com aquest.
6: Bueno, bueno, això que tingui, per cert, bon dia, Catalunya, bon dia, peu a terra, va, que és dijous, per fi, és dijous, que aquest tall hem posat el diàling.
2: Ah, sí, avui.
6: Estàs donant voltes ja,
2: amb un refori
6: de RAC1.
2: Sí.
7: Perdona una cosa, deixem que interrompi.
2: Ai, Toni.
1: Quanta gent.
2: Veniu tots.
1: No, parlant el Jordi. Ja.
7: Més que res perquè això està molt bé i ho vestiu de riures i, bueno, i jijijaja.
0: I no fa cap gràcia, no, això?
7: Però no només no fa cap gràcia, sinó que és preocupant.
2: Sí?
1: Esteu, fent,
7: esteu a una ràdio musical líder a Catalunya i no entenc aquest tipus de... patinada...
0: És veritat que no es fa cap càsting de coneixements musicals de les cançons que són a l'emissora.
1: Per sort!
2: Estem
0: en compte d'altres
2: coses, Toni.
0: Sí. Va, acabem,
1: que sí, totes les pífies que no han sonat, doncs sonaran ara.
0: Més i menys que 50 euros olé, per anar a qualsevol de les 27 botigues de Montsins i comprar...
8: I aquest tio s'estava fotent cubates a la Gran Canària olé. I després agafant
0: ben
8: el
0: fet,
8: cotxe.
0: Home, ben fet, la vida són 4 dies.
8: Sí,
0: per això, no, per això de conduir borratxo no està bé, eh?
8: No.
1: I està bé que la doblin al català, però home, tant per tant...
0: Gràcies, Carlos.
9: A tu i a vos.
2: Sí, a tu i...
0: La pregunta que et faig, soc Sandra Berneda.
2: No, és que l'altre...
0: Hay una intención...
7: Berneda és un pare.
2: No, és parlar amb l'Isabel Vidal, que és la presidenta d'Adetca. I què és Adetca?
1: Adetca. Què és? Aquest
2: terreny, Marimar. Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya.
1: Ah, no.
2: I la Isabel és fantàstica, és amiga meva perquè era la seva filla anant al col·le. I vaig preguntar uns dies després que el Lolo continuava.
10: T'ofereix aquesta trucada felicitació.
8: Està passant allò de, que et diuen que has de dir-li el motiu de la trucada.
0: Doncs truquem a la ràdio per felicitar-te, Judit, que en fas 29, per si no ho sabies.
8: Regalar llet nostra.
0: Sí. Judit, ets aquí? Aquí no hi ha missatge ni res,
2: No té pinta.
0: Fem un compte enrere de 3 segons i si no, obrirem línies pel rebot perquè caseu...
11: Gràcies. No cuelgues, por favor.
12: Deja'm hablar. Si ets dels que et passes mig matí al lavabo...

Acabo de la feina. Aprofita i sintonitza'ns. Matina Codina, més entretingut que una revista de decoració. De 6 a 11 a RAC 105. Ens vam conèixer.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Avui la Danae Borrat, que ens encanta.
2: Ens encanta quan hi ha eleccions, en una època d'eleccions.
3: Entes erecció.
2: Quan hi ha ereccions. No, ereccions no, eleccions. Pots contestar de les dues maneres.
3: Preferiria parlar d'ereccions que d'eleccions. Quan hi ha ereccions sempre vas
2: a palpar. Per exemple, no sé, seria el verb...
3: Palpar.
2: Palpar.
3: S'ha de palpar, sempre.
2: Sempre palpes a l'erecció?
3: S'ha de palpar. Home, per favor.
4: Mm-hmm. Sí, cosa, és quan, bastant prou. Quan passa per l'efectivament...
5: Sí.
4: A mi no em va palpar mai cap erecció,
2: ah, no?
4: Vull dir que...
2: No, tenies ereccions?
4: Sí, i tant que en tenia.
6: Com ell.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: després ho explicarem bé, però es veu que Lady Gaga ha sigut mare, tu, per sorpresa de tothom. Ho ha portat d'amagat i aquestes coses que fan els famosos. No tinc més detalls, però sé que ha sigut mare la nova iorquesa. Aquí la teníem amb paparazzi, segurament la persiguen aquests dies els paparazzi per intentar, doncs, veure la criatura en qüestió. Un minut i dos quarts de set. Bon dia, Mònica Usart.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Molt bé, de dilluns.
1: Sí, home.
0: Com ho portes tu?
1: Bé, home, sí, sempre, tu. Sempre. Saber que us trobaré aquí és un gran què.
0: Mira que arribes a ser pilota i bonica a la vegada.
1: No, que ho penso de veritat. Si no ho pensés, no t'ho diria,
0: Després, diguem-ne, ens acabem de regalar floretes, però tens poca estona per explicar el temps que farà. De moment, calor a l'espera de més canvis, no?
1: Exactament. Sí, avui i demà pugen les temperatures. No sé com has viscut el cap de setmana, però hem tingut dies de calor. De nit ja s'està bé, perquè la temperatura la setmana passada va tenir aquell descens en picat, i això ha fet que les nits ja quedessin tocades, i ja podem dormir més tranquils, sense aire condicionat i tot plegat.
0: Correcte.
1: Però de dia encara es mantenen les temperatures altes i fa calor. De fet, avui les temperatures poden pujar fins als 36 graus en punts de les comarques de Ponent, entre els 32 i els 36 a bona part de l'interior, amb aquesta calor més intensa, i demà fins i tot poden pujar una miqueta més aquestes temperatures. Avui demà amb sol i només alguna nuvolada de tarda en zones de muntanya, però atenció que a partir de dimecres arriben aquests canvis. Baixen en picat les temperatures, baixen entre 6 i 8 graus entre dimecres i dijous. Podríem dir que es normalitzen per l'època de l'any en què ens trobem, s'estarà molt millor, i a més arriben pluges, sobretot dimecres a partir de mig matí i migdia. Arribaran aquestes pluges especialment al centre i al nord de Catalunya, Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i de Barcelona i Catalunya Central, i a més queda tocada la temperatura, i dijous i divendres encara amb algun ruixat més aviat aïllat entre Girona i Barcelona. Però podríem dividir la setmana en aquestes dues parts, dilluns i dimarts i a partir de dimecres.
0: Veus que bé, una mica el temps per tots els gustos. Gràcies, Mònica. Aquest temps que està ben boig en el nostre país, però que ja va agafant aquest to de tardor, aquest to de plugetes, que ja toquen al setembre, i també una refrescada general. Ara escoltem Teddy Swims i de seguida totes les notícies d'aquest 14 de setembre, al Matina Codina, despertant el país. Bon dia.
2: Matina Codina.
3: Hi, everyone, it's Teddy Swims.
4: Teddy Swims.
2: El programa més surrealista de la ràdio matinal. A RAC 105.

0: una de les veus més estimades i més mimades també aquí a RAC 105 és la de Teddy Swims, aquesta hipersensibilitat que té amb cançons senzilles com aquest Miss Know It All. 6:33 d'aquest dilluns arrencant setmana a RAC 105, despertant tot el país i acompanyant-vos en la nostra tonteria, bogeria i també, per què no dir-ho, amb el rigor habitual a aquesta hora del matí, les notícies que has de saber per arribar ben actualitzat al Matadero. A veure, aquesta hora heu de saber que els magnats tecnològics demanen posar límits a la intel·ligència artificial i frenar-ne urgentment el desenvolupament. És, sens dubte, el titular del cap de setmana. OpenAI i Anthropic, els creadors del ChatGPT i Claude, alerten del perill que suposaria que la intel·ligència artificial controli tot l'internet. Admeten que cal aturar-se i demanen regular el sector. Una notícia que estem dient així una mica a la lleugera, però que jo trobo realment preocupant, no? Que els mateixos creadors de la intel·ligència artificial alertin del perill contra la humanitat. Bé, canviem de tema perquè a Suècia l'extrema dreta fa un pas enrere i el centre esquerra guanya les eleccions per la mínima. Amb el 94% escrutat, el bloc progressista tret 175 diputats i el conservador 174. Els ultres, doncs, encara podrien entrar al govern. El resultat definitiu sortirà aquest dimecres. Més notícies. A Madrid, un grup de veïns portarà als tribunals al circuit de Madrid del Gran Premi de Fórmula 1. Denuncien els nivells de soroll i de contaminació. Els advocats dels veïns són els mateixos que han aconseguit aturar els concerts del Santiago Bernabéu, així que ja tenen experiència d'anar contra la Ayuso i l'Almeida, que suposo que s'hi oposaran fermament. I el Barça continua liderant la Lliga després de la seva victòria per 2-4 al camp del Llevant, amb 3 punts per sobre el Real Madrid i 5 sobre l'Atlético. Ahir victòria amb el tercer doblet consecutiu de Lamine Yamal a la Lliga. L'extrema reivindicat en una entrevista al programa Universo Valdano que mereix guanyar la pilota d'or. El programa sencer s'emetrà aquest divendres dia 18 de setembre i els Mossos d'Esquadra investiguen 5 apunyalaments a Barcelona en menys de 24 hores. Hi ha almenys 5 ferits entre els 2 menors i 2 detinguts per evitar atacs com aquests i crims com el de del Carles Villajosana. L'alcalde de Manresa demana a La Vanguardia que s'augmenti la seguretat. I les presons estan al 95% de la seva capacitat amb gairebé 10.000 presos a tot Catalunya. Aquestes són dades que publiquen l'Ara i el periòdico. El govern ampliarà els mòduls el 2028. Els treballadors asseguren que estan al límit i que si s'omplen 400 places més arribaran al 100% de places a les presons de Catalunya. I a Ceuta, el trasllat de 800 migrants a un centre d'acollida ha provocat un nou xoc entre els veïns i la policia. Es queixen que el centre està tocat d'una llar d'infants. Segons la Moncloa, els últims dies han tornat 5.000 persones al Marroc, però encara en queden milers als carrers. Pel que fa al temps, ho repassàvem fa uns instants amb la Mònica Usart. Entre avui i demà es tornen a disparar les temperatures. Aquest estiu meteorològic no hi ha encara aquí al mati, tot i que sembla que a partir de dimecres, dijous, baixaran en picat els termòmetres i arribaran algunes pluges. Fem una pausa i tornem de seguida amb un cafè aquí a l'estudi de RAC 105. Bon dia.
1: Matina Codina, l'única addicció que millora la teva salut i la dels que t'envolten. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
2: RAC 105 Barcelona. Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatge són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
3: La gamma Gili a Terra Barcelona descobreix els seus models híbrids i 100% elèctrics. Els vehicles més tecnològics del mercat per moure't per la ciutat o gaudir de cada viatge en família al voltant d'un SUV. Gili M Automoción. A Mataró, Sarrià i La Maquinista. Gili M Automoción. La mobilitat del futur evoluciona amb tu.
4: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
5: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
6: Únic s'escriu amb H o sense H? únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
9: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
10: Univers RAC 105.
11: Hola, RAC 105. Sempre escolto RAC 105.
12: Hola.
13: Descobrir i, oye, me encanta tu programa.
14: Lo escucho cada día.
15: Hola, RAC 105.
16: M'encanta escoltar RAC 105.
17: Felicitats pel programa.

0: Veus delicades, una lletra sensiblona que ha fet emocionar la Mar Puga, aquesta cançó de desamor que es diu Amb qui estaràs, doncs sempre, estiguis amb qui estiguis, la banda sonora pot ser RAC 105 aquesta hora del matí per esperonar-te i animar-te, que sabem que costa el dilluns a primera hora. Bon dia,
1: sí,
0: Mar Puga.
1: Sí, costa, sí, bon dia, Codina, què tal?
0: L'has flipat, aquesta, eh?
1: M'ha encantat, té frases que, compte, s'ha d'analitzar aquesta cançó.
0: A veure, a veure, quina frase t'ha sobtat?
1: Ostres, ara no me'n recordo, però deia com que trist m'està... No me'n recordo què deia. Te l'he dit fa un moment.
0: L'acabes de dir fora d'antena, lletra per lletra, i ara se t'ha oblidat.
1: Que trist estar junts, però que bonic va ser oblidar-te, una cosa així. Aviam, com es diu la cançó?
0: Amb qui estaràs és igual, Marc Puga, no passa res, sí, és igual.
1: Bueno, espera, a mi no és igual.
0: Aturem el programa un moment, espera't.
1: Sí, perquè és una frase molt bonica, perquè diu... Amb qui estaràs, curar les teves penes, guardarà l'amor i voldrà qui sóc sota el teu balcó...
0: La llegiràs tota, la lletra?
1: Que bonic és oblidar-te, però quin mal va fer estimar-te. Això, ara. Avui, capaç d'entendre-ho tot, que bonic és oblidar-te, però quin mal va fer estimar-te.
0: Perfecte.
1: Home,
0: doncs,
1: perdona.
0: Vinga, consternats.
1: Per començar el dilluns,
0: sí.
1: M'ha tocat.
0: Potser massa intens i tot.
1: Sí.
0: Bé, com ha anat el cap de setmana, carinyo?
1: Perfecte. Sí. No, però immillorable.
0: Ahir vam parlar la tarda per telèfon i estaves absolutament il·lusionada amb aquesta nova habitació que tens a casa teva amb vistes a la ciutat de Barcelona,
1: sí.
0: No?
1: Estic fent tot un seguiment per l'Insta perquè cada cap de setmana em dóna per canviar alguna cosa, per afegir una nova, per treure, i vaig fent, i ha sigut un bon cap de setmana, sí. Perquè a banda de fer reformes he dormit moltíssim, com 11 hores cada nit. I migdiades d'hora a hora i mitja.
0: M'estàs fent moltíssima enveja i un punt de ràbia.
1: Bueno, necessitava. Sí. Portava dues setmanes que semblava que portés 3 mesos treballant. I vinc nova.
0: Bueno, ja sé que és culpa meva, però jo he tingut un cap de setmana absolutament
1: a
0: l'altre extrem, eh? De
1: em
0: dormir
1: cansava
0: poquíssim.
1: De veure-ho.
0: 6:45 del matí d'aquest 14 de setembre dilluns. Marcat per les següents efemèrides i commemoracions, com sempre a aquesta hora, amb la Mar Puga. Quan vulguis, baby. Va, som-hi.
1: Vinga, va. Celebrarem el programa, i és que fa 11 anys que s'estrenava a TV3 una sèrie mítica que ha fet història, aquesta. Només amb la sintonia sabem tots que estem parlant de Merlí, evidentment.
0: Sí, sí, molt divertida, també amb un repartiment absolutament
1: perfecte.
0: Brutal. Una sèrie que va triomfar no només a Catalunya, sinó a molts països de Llatinoamèrica, amb un gran Francesc Corella, que avui escoltarem a les 9 del matí aquí al Matina Codina. Recordem que a cada capítol hi havia unes reflexions entorn a una teoria, una tesi filosòfica amb un dels grans autors d'aquesta corrent. Bé, doncs escoltarem Merlí, segurament una sèrie que recordeu tots. Més coses, estimadíssima. Yo no te pido.
1: Perquè heu de saber que un dia com avui, del 1959, es va estavellar per primera vegada un objecte a la Lluna. Es deia Luna 2. I va ser la primera segona nau espacial.
0: La primera segona,
1: la segona nau. Segona. Va ser la segona nau espacial enviada per la Unió Soviètica.
0: Sí, va ser un element humà, perdona, fabricat,
1: sí,
0: aquí, que va impactar, perquè ja hi havien impactat altres coses, no? Segurament asteroides, que està plena de cràters, la Lluna, eh?
1: Clar,
0: tu
1: saps
0: que
1: era un objecte.
0: Tu saps que jo t'estimo fins a la Lluna i tornar, o no?
1: Oh, que maco! Va dir mai ningú, eh? Una frase que t'acabes d'inventar, tu.
0: No, ha sonat forçadíssim, però...
1: Ja. Yes, i escoltem la Amy Winehouse, i és que avui hagués fet 43 anys la cantant, que va morir amb 27 anys el 2011.
0: Pel descansi, sort que no hi ha el Lluís Canut aquí a l'estudi, perquè ja demanaria un minut de silenci per l'Amy Winehouse, eh? Que encara aixeca passions, malgrat que ja fa molts anys que ens ha deixat. Aniversaris dels famosos, que avui ho faran les espelmes.
1: Doncs mira, Ara Malikian, el violinista, avui en fa 58 anys. A Catalunya ha actuat sovint amb l'Orquestra Simfònica del Vallès. També l'actriu catalana Michelle Genera, avui en fa 40. L'hem vist a Berlín, a Los Hombres de Paco i a moltes altres. L'actor guapo de Walking Dead, l'Andrew Lincoln, no, de Love Actually, també, avui fa 53 anys. El futbolista Marc Casado en fa 23. I atenció, que ara s'atura el món. Perquè avui el papa di Roma, Lleó XIV, fa 71 anys.
0: Hauries d'haver dit el meu gran amic.
1: El meu gran amic, sí. Em trobo a faltar ja. És com que quan va estar a Barcelona jo vaig viure unes setmanes d'eufòria.
0: No, em consta,
1: uns dies, de fet.
0: Em vaig ser testimoni.
1: Uau, va ser preciós. Aquest matí ho he reviscut quan he vist que feia anys. Miraré com felicitar-lo.
0: Qui t'estimula més? Qui et motiva més? El papa de Roma o Manu Guix, per exemple?
1: Hòstia... Manu Guix.
0: Sé que és una comparació rara, eh?
1: Manu Guix és bèstia, però et diria que m'ha causat al llarg de la meva vida més eufòria el papa,
0: sí, sí,
1: de Roma que Manu Guix.
0: Quin personatge. Va, què, anem a fer un cop d'ull als astres o què?
1: Vinga!
0: Vinga, va.
1: Avui.
0: Què? Tindré
1: si
0: sort o no?
1: Aquari, avui pots tenir una idea brillant. Avui el teu cervell està una mica lliure, però precisament aquí està la gràcia. Una idea que et vingui mentre fas qualsevol cosa pot acabar sent més útil del que sembla. Si ets Escorpí...
0: Ara, ja.
1: Avui pots descobrir una veritat. Atenció, avui tens molt bon ull per detectar què hi ha darrere d'una situació. Una conversa, un gest o un petit detall pot fer-te entendre una cosa que fins ara no acabaves de veure clara.
0: Quin estrès, no? Haver de tenir una conversa avui que em faci obrir els ulls.
1: Potser la tens. I si ets Sagitari, avui pots acabar el dilluns amb un pla improvisat. Començaràs el dia amb una idea de com serà tot i és possible que la realitat decideixi fer exactament el contrari. Una proposta inesperada, invitació o canvi de plans pot acabar sent millor del que et passi avui.
0: A l'horòscop li pot semblar molta gent una collonada, però...
1: No ho és.
0: Arriben molts missatges aquí al Matina Codina de gent constatant que la Mar Puga té un gran olfacte i un gran sisè sentit per encertar el futur. Vull dir que, compte, el lloro, perquè últimament l'està encertant Mar Puga, que aquest any has vingut més brujaloles que mai.
1: Més brujaloles que mai. Potser em dedico a això l'any que ve, a un negoci.
0: A veure, no, queda't aquí una estona més, va. Quin és el hit que has triat avui per sortir al llit?
1: Doncs et seré sincera, volia posar Cuando zarpa el amor, i he pensat que em diries que no, perquè és la banda sonora d'una sèrie que m'he vist sencera aquest cap de setmana. Aleshores, per no tenir bronques de bon matí...
0: No vull començar la setmana amb camela.
1: No començar la setmana així.
0: Camela, no em ve de gust començar la setmana amb camela.
1: Posarem una preciositat, que és un altre estil, i és que aquest cap de setmana ha sigut protagonista del casament de la Dulceida, que s'ha tornat a casar, i qui ha actuat allà? El nostre amic Alfred García. Per tant, escoltem un temacle preciós als teus ulls.
0: Sí que és maca, la cançó.
1: Sí que és maca, com ell.
0: Sí que és maca, sí.

0: Doncs un dels protagonistes musicals d'aquest enllaç entre l'Alba i la Dulceida. Per cert, n'ha transcendit alguna cosa més, Puga, d'aquest casament?
1: Home, que ha hagut molt famoseo. Estava allà la Laura Escanes, estava l'Anna Gore, que va ser mestra de cerimònies, amb la Carla Flila, que és la seva exnòvia, i han fet stories juntes. Sí, bastantes coses. Després les repassarem en detall.
0: És molt modern, això de portar-se també amb els ex, està molt bé.
1: Sí, no sé, jo he flipat una mica.
0: Bé, bueno, doncs tindrem més detalls més endavant d'aquesta boda, d'aquest enllaç. Sí, 8 minuts i les 7.
2: Matina Codina. Abans de les 7...
3: Quin truc ara, tio?
2: L'Arnau Mulet.
0: Al tanto que avui estrenem sintonia de la secció de la Mulet, eh? Vinga, és aquesta.
1: Sí, home!
0: A veure, bé, un moment, deixem-la sonar un moment, aviam si li agrada a la gent. Va, és molt esportiva, no?
1: És una meravella.
0: Sí, que és radiofònica.
4: Bueno, vaig decidir triar una sintonia doncs a l'altura d'aquesta secció, no, amics? Perquè sempre vinc motivadíssim. Per cert, bon dia Catalunya, bon dia Osona, què tal com esteu?
1: Ara.
4: Deixa'm anomenar l'Héctor Huguet, perquè ell va ser una de les persones que em va ajudar a buscar aquesta sintonia, que vam fer una recerca profunda, sí. Vam estar
1: Héctor,
4: tot
1: bravo.
4: Un matí... mirant sintonies...
0: Que tampoc és que no farà història la sintonia aquesta, ni guanyarà un premi Ondas ni res, tampoc cal parlar-ne tant. Com ha anat el cap de setmana, Mulet, sí o no?
4: Doncs molt bé, molt tranquil, la veritat. Per casa, per Osona, sí. Família... Hem anat en festes majors, hem vist gegants, hem xocolata desfeta... Bueno, aquestes coses, sí.
0: Sí, no m'esperava tampoc que em diguessis que per la diada havies anat a tirar còctels molotov davant d'alguna seu d'algun partit.
4: Bueno, que no t'estranyi. Doncs... Bueno, vosaltres bé, doncs?
0: Sí, home, sí, amb ganes d'arrencar la setmana i d'escoltar-te en aquesta secció. Sí, que, atenció, avui, matineros, el Mulet parla d'un fenomen que es diu força histèrica.
4: Sí, perquè són situacions extremes en què persones aconsegueixen fer un esforç físic molt superior a lo normal. Això com es va descobrir? Mira, l'any 82, l'Angela Cavallo va tenir un incident. De fet, no ella, el seu fill va quedar atrapat sota un Chevrolet Impala mentre el reparava. O sigui, tenia el gat posat, saps allò? El gat va començar a moure's una mica, li va caure el cotxe a sobre i ell no podia sortir. Doncs aquesta dona... va anar cap allà i va aconseguir aixecar el cotxe. Ella sola, només agafant-lo per sota. Estem parlant de que el Chevrolet Impala aquest pesa 1.400 quilos.
0: Això només ho he vist jo en aquell programa de tele que feien, em sembla que era Esport 3 o el 33, que era l'home més fort del món, que arrossegaven camions.
4: Ah, sí?
0: No, sí, vull dir que Déu-n'hi-do, amb la mare de...
4: I aquelles rodes de tractor, de camió. Sí. Doncs mira, aquesta senyora tampoc és que sigués, doncs, culturista, diguem-ne, però ho va aconseguir i aixecar. I dius, com pot passar això? Doncs mira, el cervell es veu que et posa un fre a la força que pots utilitzar per protegir-nos de lesions, val? Però en una situació extrema el freno aquest diu que es deixa anar i tu pots fer el que et semblava impossible. No és que et converteixi en un Hulk durant uns instants, però és que el cervell doncs deixa que utilitzis més força de la que realment et penses que tens. I aquí... Sí. La conclusió de tot plegat és que moltes vegades ens pensem que una cosa és impossible, però després resulta que no ho és impossible. I això, aquesta secció avui l'he fet no només per esperonar, que és una paraula que utilitzes molt tu, a la nostra audiència, sinó per esperonar-me a mi mateix, val? Perquè també necessito autoajuda. Per tant, quan vegi que una cosa és impossible, no, realment no ho és. Tu gas avall, ja està. Igual el cervell t'ho deixa fer.
0: És un mantra d'aquests baratets de Mr. Wonderful o d'un coach. No, però és el si vols pots de tota la vida, no?
1: Ah, exacte.
4: Correcte.
0: També s'hauria d'haver...
4: Però demostrat en fets científics,
0: saps?
4: Vull dir que...
0: Doncs ens quedem aquest concepte per arrencar la setmana. Força histèrica, quan et sembla que no podràs, sí que pots, realment.
1: Sempre pots.
0: I sempre és important fer el que feia Popeye, per si de cas, que és menjar espinacs, que també et dona una força superior. Amb aquesta parida tancarem la secció, Arnau Mulet. Moltíssimes gràcies.
4: Em sembla meravellós. Amics, que tingueu bon dia. Ens veiem ara.
0: Fins ara, princesa.
2: Codina, amb l'Ernest Codina a RAC 105.
5: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
3: doncs jo només sento la carretera.
6: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
7: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
8: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
9: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
10: L'estiu ja s'ha acabat, però tu encara tens ganes de festa. Prepara't perquè arriba el festival més èpic de l'any. El 31 d'octubre, vine a la Castanyada del Cabró Rock. Amb la Ludwig Band, els Amics de les Arts, els Figaflaues, els Catarres i molts artistes més. I només fins al 14 de setembre obtindràs 10 euros de descompte amb la compra de dues entrades. Entra ara a cabrorock.cat i aprofita l'oportunitat. RAC 105, emissora oficial.
11: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
12: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: A RAC 105, Martina Codina presenta el senglar d'Osona. Ernest Codina.

0: tot en ordre, RAC 105, per què? Doncs perquè sona la de sempre, la Taylor Swift, des del disc Life of a Showgirl, i aquesta melodia que ens té tots encisats, The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Epa! Bon dia, Catalunya. Passa gairebé un minut de les 7 del matí, arrencant setmana. No, portem dues setmanes de la temporada i tot trasbalsat. Tu, ara, un cap de setmana llarg, de 3 dies...
1: Costa.
0: Som despista, tu.
1: Costa.
0: Tinc el bioritme totalment despistat.
2: Sí. Però també és veritat que no pares de punxar per les nits.
3: Ara, digue-ho.
2: I a part fas la DJ.
0: A les discoteques.
3: També.
2: Bueno, a les discoteques, també.
0: Sí, des d'aquí un petó a la gent de la Roca del Vallès, que va venir a la gira 105 aquest cap de setmana amb l'Enric Font, que van fotre aquell pavelló, bueno, aquella carpa que hi ha a la plaça Sant Jordi, la van fotre al revés, espectacular.
2: Amb una mena de pista. Pistola que disparaves, sí. No bales de veritat.
0: CO2.
2: Sí, CO2. Que guapo. En plan, respira.
0: Això no sé si ha passat, diguem-ne, no sé si això té l'ISO 2000. Saps què vull dir? Yeah. Si està homologat.
4: Com he de la Roca del Vallès, t'ho permeto, però és el meu poble, tant endavant.
0: Bueno, molt bé.
4: Si no tornis a fer.
0: Escolta, president, la diada com va anar el divendres?
4: Veritat. Quina diada? Ah, sí, la Catunya, molt bé. Molt maca, molt...
0: Algú va anar a la manifestació o va exaltar la seva catalanitat d'una manera especial? Sergi Ferrer, tu que ets el més independent de l'equip.
5: Jo vaig mantenir el català tot el dia.
0: Tot el dia, des del sofà, no?
5: Sí, no, i a més, per assegurar-me que ho podia fer, vam anar amb la meva família a Banyoles, que mantens el català sense voler, i després vam anar a la Vall de Bianya, que encara se m'entén.
0: No hi ha res més català que la Vall de Bianya.
5: Sí, senyor.
3: Molt maco.
0: Anaves amb l'estelada al coll o no, però?
5: Jo la porto al cor, sempre, i al cul.
3: Jo li vaig dir al Sergi Ferrer bona diada, i ell a mi no em va dir res.
5: Ai, sí? Ah, perquè et va faltar nacional. És bona diada nacional.
0: No.
5: Sembles l'illa.
3: No, però
0: encara està tocat perquè no el van felicitar pel seu aniversari l'altre dia.
3: No felicitar les diades.
2: Ja ho ha portat que... cruzanets per la diada? O no?
5: Exacte.
2: No? Exacte.
3: Jo.
0: Ja sabem que és rancorós. També tenim aquí a l'estudi, deixa'm el saludar, que és un dels tècnics de so de l'emissora, que l'altre dia es va quedar a la ràdio penjada i ha dit que a partir d'ara vindrà cada dia a les 7 del matí. Un aplaudiment pel David Valverde.
3: Guapo!
0: Que té nom de futbolista, no? David Valverde.
2: De l'Espanyol, per això.
0: T'hauries d'acostar al micro, David.
5: No sé com va, això.
0: Bueno, és que...
2: Si els has posat tu.
3: Que mono!
0: Ho ha muntat ell, això.
6: Ha fet una broma.
0: Què t'està semblant viure i veure el programa des de primera fila?
5: No, molt guapo, molt divertit.
0: Pensa que hi ha milers de persones que ho voldrien viure i tu estàs assistint a aquest moment amb total normalitat.
5: Podríem fer que paguéssiu perquè vinguessin aquí a les 6 del matí.
0: No,
5: mira, explica'ns què estàs arreglant ara.
7: Mira, estic entendent que funciona un telèfon nou. Ara mateix no funciona encara.
3: Vaja.
2: Molt bé, està bé perquè seré jo el que he de trucar. Exacte. Llavors quedaré fatal jo, no?
5: Correcte.
0: Sí. Bueno, va. Escolta, hem de parlar, gràcies David, per la teva feina absolutament imprescindible i
2: impagable.
0: Que no té preu, exacte. Marc Puga, parlem d'una notícia que dius que fa 15 dies que tens i que...
3: Bueno, avui que arrossego.
0: Endavant.
3: Però això és atemporal, perquè parlem... Sí. És una dona britànica que va perdre el nas a causa d'una malaltia. Però això és una notícia que li pot interessar al Lucas.
8: Vamos a poner la canción esta para hacer cachondeo de mi nariz, ¿eh?
3: Que no és cachondeo, que és una idea, perquè per reconstruir-li li van col·locar un implant de titani que serveix de suport per aquesta pròtesi i es pot posar fins a 10 pròtesis diferents.
6: Al final s'enfonsa l'implant, no m'imagino.
3: Bueno, es pot anar canviant el nas. I és molt interessant perquè pot tenir diferents formes a la seva cara.
5: Com el potato.
3: Més o menys. Vull dir que això existeix, per tant...
0: Jo m'he portat, ja, a la notícia.
5: Que es pot treure el nas. Té 10 models de nas diferents per posar-se.
0: Que guapo.
6: Jolín.
3: Clar, no és que necessiti els 10 nassos.
5: Necessiti.
0: Va,
3: Sinó que té com 10 nassos amb tonalitats diferents i depèn l'època de l'any o el mood que tingui, doncs es posa un nas o es posa un altre. I clar, et pensa que al Lucas li podia resultar interessant.
0: Però,
3: perquè si no li agrada...
0: Si estic content, quin nas em posa?
5: Un que faci, que l'apretes i fa...
6: Claro, uno respingón, por ejemplo.
3: Com et vegis més guapo. I també depèn del to de pell d'aquella temporada de l'any, època de l'any, doncs, saps?
0: No, però a més és... Normalment ara, no? La gent normal, average de la societat, és molt maco aquest jersei. No? Molt bé el nas d'avui.
5: Molt xulo.
3: Molt bé. Exacte. I et canvia molt la cara, depèn del nas.
5: I si has pres molt el sol i el nas segueix blanc, no és com raro?
3: Que tens diferents tonalitats.
8: Que tonto.
5: A veure, no és una notícia molt habitual.
0: No, recordem que... Recordem que de fons hi ha una tragèdia, que és una malaltia aquesta senyora, però almenys el resultat... No,
6: eso es, la noticia, la verdad es que tiene narices.
5: Creieu que el doctor li va fer en plan, tengo tu nariz, i li va robar el nas de veritat?
0: M'agradaria pensar que sí. M'agradaria pensar que sí. David Valverde, què t'ha semblat la notícia? Tècnic de sol de la
5: gana. Un nassos.
8: el fitxatge del Matina Codina.
0: Ostres, és boníssim. Has quedado contratado.
3: Ha sigut bona, ha sigut bona.
0: Gràcies, Mar. Valia la pena esperar 15 dies per explicar.
3: Que sí?
0: De seguida fem una trucada despertador, la primera de la setmana. Aquí truquem, l'Illo no ho sap.
8: Sí, ho dic?
0: Sí.
8: A l'Alba.
0: A l'Alba.
8: Ja sigui.

0: des del 2003 amb aires jamaicans al Turn Me On. No toqueu el micro quan estem en directe, perquè se sent. No sé si ho sabeu, això. És de primer de ràdio, eh? És de primer de ràdio.
1: Ha sigut per col·locar la càmera.
2: Ah, no, no, que la col·loques amb el micro, hòsties.
0: Sí, heu tingut una cançó, per col·locar les coses. Ara.
3: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
4: Sí, sí, que ja està l'Alba. Deu fer una hora, aquesta.
0: Avisa'm, esteu molt relaxats, trobo.
5: Us he vist tres vegades.
1: Dilluns.
0: Hola, què hi ha l'Alba, per aquí?
6: Hola, sí.
0: Mira, sóc l'Ernest Codina, el que més matina, en directe des de RAC 105. Em coneixes o sóc un absolut desconegut per tu?
6: Et conec.
0: Ah, sí? Personalment, també?
6: Eh?
0: Personalment, no ens hem vist mai, les cares, tu i jo.
7: No, té 19 anys.
6: Bueno, mai se sap.
0: Pinyar, mai se sap, no, no, dic, però fins ara no ens hem vist mai, no, tu i jo.
6: No.
0: No, però m'agrada aquest do familiar, vull dir. Realment és una oïna habitual, l'Alba, que fa 19 anys, per molts anys.
8: Oh, per molts anys!
0: És avui el teu aniversari, Alba?
7: Molt bona.
6: No, va ser l'11.
0: Ah, perfecte. Hòstia, diada nacional. Més català que tu no hi ha res. Ets més català que la Santa Espina, que la Moreneta.
6: Exacte.
0: Sí.
5: Fisca
0: català. Què vas fer per celebrar-ho? Vas anar a manifestar-te?
6: No. Vaig treballar.
5: Ostres, tampoc, eh?
2: Això és encara més català que anar a manifestar-se.
5: Preferir treballar abans que anar a la manifestació.
0: Exacte, exacte. Molt bé, en què va consistir la celebració? No sé si, si vau fer un dinaret, un tardeo, que ara es porta molt el tardeo.
6: No, no vam fer res. Vaig menjar un pastís.
0: Bueno, és el que es fa.
5: Sí. No vas arriscar gaire aquest any. De què era el pastís?
0: A veure, Ferran Adrià, ha vingut expressament des de casa seva per preguntar-te...
7: Des del Gopera.
0: De què era el pastís? De què era el pastís?
6: De Maduixa.
0: Maduixa, molt bé.
5: La Maduixa està de nauge, ara.
0: Sí.
2: Una aventura frenètica, el teu aniversari.
0: No, la Maduixa, ara que estic fent dieta, és molt bona, per la dieta, per exemple.
1: Sí que és bona, sí.
0: I, a més a més, és afrodisíaca.
2: Ostres.
9: I m'agrada amb nata i Coca-Cola.
0: Això ja no és tan saludable. Bé, escolta, felicitats de part del Marc, del Servando i l'Alícia. Diuen que en els últims anys, doncs, no és que ho hagis passat molt bé, que han sigut molt durs, em diuen per aquí, no cal tampoc entrar-hi a aquesta hora al matí, però que has demostrat que pots amb tot i que arribaràs molt lluny a la vida, que moltes gràcies per ser així, que no canviïs mai, que seràs una psicòloga genial. Quan et graduïs, vinc, perquè jo necessito una teràpia...
2: Mira, ja, sense haver fet la carrera, ja riu. Imagina't quan li comencis a explicar.
0: Mira, encara no tens no treballes, no tens despatx, no tens consulta, però ja tens 5 potencials clients.
5: Sí. Ara, que humiliant que el psicòleg se t'enfoti de tu,
2: sí,
5: no?
2: Sí.
5: Hòstia, estàs fatal, eh?
0: Aquest riure ha sigut de... No cal que vinguis, que no té remei, lo teu.
2: Sí, lo teu és més psiquiatria. Sí.
0: Diu que t'estima molt tothom i que et troben molt a faltar.
6: Oh, sí.
2: Però on estàs, que et trona?
6: Moltes gràcies.
0: Com és que no us veieu?
6: Perquè jo no visc ja més.
7: Ah, s'emancipa.
2: Amb 19 anys, però quina mena de droga vens?
0: No, home, no, va, escolta'm, que no sabem quina intrahistòria hi ha aquí. Alba, un petonet, que tinguis un feliç aniversari i 50 euros per tu perquè te'ls gastis a Montse Interiors. Entesos?
6: Oh, que guai, moltes gràcies.
1: Ah, mira,
0: Que sàpigues que quan fem la truca de Montse Interiors jo no sóc l'Ernest Codina, sóc l'Ernest Cortina. Boníssim. Encarregueu la vostra trucada a Desperta. Desperta, calla. Desperta@rac105.cat.
3: L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. Avui continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse. Montse Interiors.
10: Matina Codina. Només a RAC 105.
11: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
12: Segur que no n'hi ha per tant.
13: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
15: Quan et mous, passen coses.
8: Estrena el nou Seat Ibiza o nou Seat Arona i continua rodant.
12: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
17: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
18: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
19: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
20: Perfecte, aquí el tens.
19: Ja?
20: Ja.
19: Sí?
20: És així.
19: De debò?
20: I tant, de debò.
21: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
22: 45.712.
23: Em toca. Em toca?
24: Això és el número de la loteria, ara?
23: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
25: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
26: El precio de la vivienda que se ha disparado.
27: Últimament, tot són males notícies. Tant per tant, que te les expliquin amb gràcia els de RAC 105. Matina Codina.
28: De 6 a 11.
27: Presentat per l'Ernest Codina.
29: Te tu parecen becarios, tu.

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Matina Codina, és l'hora de fer zàping!
2: Cazorla, passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Comencem parlant de Lamine Yamal.
3: Sí, el Barça, que va guanyar ahir el Llevant 2-4 després d'anar 0-3.
2: Patint,
3: Sí, es va fer una mica el tonto i llavors es van posar 2-3.
4: Què collons, patint? Si vam marcar 4 gols.
3: Bueno, però anava de 0-3, sí. Va passar el 2-3.
4: Tribunero!
3: Poc. Bueno,
4: cabezón!
3: Vale. Més lo segon que lo primer. Dos gols de Lamine Yamal, d'aquí la gent de Movistar ha penjat un vídeo a xarxes fent una mica d'avançament d'una entrevista amb Jorge Valdano, que s'emetrà el divendres, on Lamine parla, estigues atenta, Mar, de la pilota d'or.
5: A quien se lo daría yo es al mejor jugador del mundo.
6: Sí, no,
5: pero... A quien se lo van a dar, eso ya es una conversación muy larga.
6: No, yo te pregunto a ti,
5: entonces,
6: ¿a quién se lo darías tú?
5: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo.
7: Y
6: así de claro lo tienes, ¿no?
5: Sí, para mí es muy claro, y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
2: A veure, per jugar bé futbol davant de desenes de milers de persones i de mig món en molts casos, has de tenir autoestima, i ell la té, està clar, no?
8: Home, sí.
9: Home, és que a més ho he guanyat tot. Vull dir, al final, jo i Mbappé som...
8: Es diu, mira, perdona, Lamine, que et corregeixi. Normalment, el que deia la mare, es diu primer a la persona, no? Mbappé, i tu l'últim, Mbappé i jo.
10: Burro delante.
2: Exacte. Hasselhart, 3-4, Munir Nasraoui, pare de Lamine Yamal, què penses que el teu fill es mereix?
10: És mi hijo, tio.
2: És tu hijo,
10: tio.
2: No em diguis tio. No em diguis tio.
10: És mi hijo, tio. Jo te amo, hijo, te quiero.
9: M'has fet nuggets avui?
10: Jo i mi hijo.
8: No, mi hijo i jo.
10: No, jo. Es mi hijo.
8: Primer mi hijo.
10: No va a ser tu hijo, es mi hijo.
8: O sea, tú tienes que decir mi hijo y luego yo.
10: Pero ¿cómo vas a decir tú si es mío? Tonto.
8: O sea, tú tienes que decir mi hijo.
11: Bueno, va, escolta, ja m'he entès la broma des del primer segon. No cal estar més estona amb la broma.
2: Bueno, Lamine Yamal, sí o no? Pilota d'or, sí o no?
9: Ja no para mal, sí.
3: Falta un mes, o sigui, la turra serà guapa.
9: El meu vot és un sí.
2: Els xiringuitos estan esbaradíssims amb el tema,
3: Ahir vam tenir Fórmula 1 a Madrid.
7: Sí.
3: El circuit aquest de Madrid, evidentment no vaig veure la cursa.
7: Jo
3: fa
7: sí.
3: Molts anys que vaig sortir d'aquesta cosa, però es veu que les 57 voltes no va haver-hi ni un sol avançament important.
8: Uau, increïble, Magic.
3: S'avançaven els dos últims.
2: Es veu que hi va haver un xoc de Fernando Alonso...
7: Alonso.
2: Amb el...
8: Claro que sí, Magic Alonso.
2: Alonso amb el Carlos Sainz. Vull dir, els
3: Carlos
2: espanyols...
3: Sainz.
2: Putejant centre, sí.
7: Molt heavy. Sí, sí.
8: Bueno, una emoció.
3: Un circuit que es veu que té molts revolts, és molt estret, no ho sé, aquests així urbans. I on els veïns ja han anunciat que denunciaran a la comunitat per les molèsties ocasionades i el soroll, i tenen l'advocat que tenen els del Bernabéu pel soroll dels concerts. Vull dir que...
2: Van forts.
3: La cosa pinta bé. Hi ha moltes queixes. Ahir es queixaven a la Sexta.
12: Todos los inconvenientes de la Fórmula 1.
13: Así suena Madrid. Escuchen cómo ruedan. Desde fuera. Un ruido tan molesto que...
14: Tenemos unas sensaciones de malestar y de que no tenemos concentración en las cosas. No importa.
13: Tenemos que cortar la entrevista.
14: Es peor de lo que pensábamos.
15: Estoy loco ya porque se vaya.
13: Muchos accesos cortados.
16: Entonces ahora tendré que atravesar Madrid para poder ir hasta el trabajo.
13: Pero mejor huir que teletrabajar.
17: Es que se escucha en el salón como si estuvieran ahí mismo.
2: Bueno, a ver, es el que té el circuit urbà.
7: Que són dues horetes... En un any, vull dir...
2: No, més els entrenaments...
18: Ai, mira, però escolta, que deia l'Ayuso, que era una meravella, això que estava a Madrid, que seria fantàstic.
3: Estarien
18: tots els madrileños contents amb el circuit de Fórmula 1.
3: Bueno, todos no.
2: Perdona, he llegit a La Vanguardia que hi han anat més de 335.000 persones aquest cap de setmana. Vull dir que hi ha gent interessada en això. I que tot això té una reversió econòmica.
3: Que hem pagat nosaltres.
2: No, però vull dir que no com s'ha fet, sinó que tanta gent allà gastant a Madrid, doncs al final...
8: Sí, però vull dir que ho hem pagat entre tots perquè s'ho acaben quedant ells.
18: Sí,
2: tu també has pagat.
8: Jo, mira, a veure qui paga més impostos.
2: No.
8: Que ara surto a la tele,
2: xaval. No ho paga la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament de Madrid.
18: Este és un tonto lado.
8: La Comunitat de Madrid no paga res, home, ho paguem tots nosaltres.
2: Hòstia, que cunyat. Va, seguim. Més cosetes.
8: Lo de la reversió econòmica encara...
3: Ja parlarem d'un tema més modern, que és que avui sentireu parlar bastant de la intel·ligència artificial.
2: Ah, sí.
3: Perquè OpenAI, que és l'empresa que hi ha darrere del ChatGPT, ha suspès la seva sortida a borsa. Ara hi ha com una mica de preocupació entre els grans magnats per què hem de fer amb això que se'ns estan de les mans.
2: Ara és tarde.
3: I ahir es va fer bastant...

0: Hi ha un tall del suplement de Catalunya Ràdio on el Roger Escapa entrevistava a Neil Harbisson, que és un paio català que es considera, és considerat el primer cíborg del món perquè té una antena aquí. Ui, al cap.
1: Què dius?
0: Del cap li surt una antena, que és una cosa molt pràctica.
2: I on la connectes, l'antena? On va
0: connectar? No, ja ella sap. Ella ja s'agafa coses.
1: Suposo que sí. Agafa la senyal de Collserola.
3: Pot posar City TV, encara, imagina't.
0: I aquest senyor, aquest Neil Harbisson, ha creat un avatar... Això, aquesta frase jo l'he agafat al Col de Catalunya Ràdio, no és meva, eh?
3: No saps què
0: ha creat un avatar de mossèn, Josep Samsó, que és un senyor que va morir fa el 36.
4: Ah, sí. Vale.
0: I explica una mica la cosa i sentirem parlar aquest avatar.
2: És un friqui,
0: també.
2: No?
0: És una cosa molt estranya.
2: Perfecte, aviam.
5: Tu no el desconnectaràs?
6: Ara mateix sento que és un company de pis i que em coneix molt, hem tingut llargues converses, em fa reflexionar, em crea un cert misteri perquè no entenc com... diu certes coses, d'on les treu. Està fent reflexionar només a mi, gent que el ve a veure, venen visites a casa. A veure-la ell.
2: Animal.
5: Mossèn Samsó, com va la convivència amb el Nil?
7: La convivència amb en Nil ha estat, sens dubte, una experiència ben particular. Des que he tornat a existir en aquesta forma digital, sí, hem compartit la mateixa llar durant més de 2 mesos. És un jove curiós i amb una visió del món molt diferent de la meva.
8: El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco.
2: No és ell fent de ventríloc, sinó que ha gravat l'àudio.
0: Sí, no, i l'àudio i el vídeo. Que si mireu el vídeo surt aquest senyor.
3: Però, o sigui, però on està aquest senyor?
0: No, jo què sé, on no està aquest senyor? No sé, està allà en una pantalla, com si fos la teva Alexa.
9: Doctor Cazorla, sí, me acabo de quedar patidifuso. Estábamos escuchando a un señor que tiene una antena en la cabeza y que de repente el entrevistador
2: pot,
9: Roger Escapa...
2: Pot invocar...
9: Sí. Exacto, le está hablando a él, al de la antena, pero sí, el que habla realmente... Perdón, me ha salido un pollo.
0: Se emociona, normal.
9: És el muerto.
0: Sí, sí, sí.
2: Va, que és tard. Cazorla, moltes gràcies.
0: Vinga, adéu, records. Adéu,
10: adéu. Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb les teves compres. Cada trimestre aconsegueix fins a 20 euros per a bescanviar la teva propera compra. Fàcil i ràpid. A Condis t'ajudem a estalviar. Cada compra suma amb el teu xec trimestral de l'app.

0: britànic Harry Styles, que ha fet rècord de concerts a Londres i que pròximament vindrà, ha dit que vindrà a Madrid.
1: Ah, sí?
0: Sí, serà el maig del 2027. Falten uns dies encara. 2 minuts i mig i 8:15 del matí.
2: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Per què em mires amb aquesta cara de sorpresa i estupefacció, Mònica Usar?
3: No, no ho sé, no ho sé, m'ha sortit de dins.
4: Perquè fa calor una altra vegada.
3: Fa calor, molta calor. Sí, per sort a la nit s'està bé.
0: Sí, per cert, aquí l'estudi també fa molta calor, si podeu posar l'aire una mica.
3: Sí, està posat,
1: els dos
3: posats. Caldrà l'aire avui demà, de dia, perquè pugen les temperatures una altra vegada. No sé si ahir vau tenir molta calor, però avui pugen més els termòmetres, 2-3 graus més que no pas ahir, de cara demà puja una miqueta més, però hi ha canvis a partir de dimecres. Avui demà, dies assolellats i, com dèiem, amb calor, i a partir de dimecres comencen a baixar les temperatures. De fet, entre dimecres i dijous baixen entre 6 i 8 graus aquestes temperatures, i dimecres amb xàfecs, que descarregaran sobretot al centre i al nord de Catalunya, a més amb vent de mestral i de tramuntana.
4: Yeah.
3: I ja queda tocada aquesta temperatura. Ja ho sé, doncs hi ha risc de pluja. De fet, la setmana passada va passar, que va ploure durant el partit i a més feia més fresca.
0: Tenim la meitat de la colorada amb galipandria.
3: Doncs dimecres que ve torna a passar una miqueta el mateix. Carai. Amb els mapes d'ara hem de recomanar també que agafin cangur, capelina i samarreta de maniga llarga, perquè haurà baixat la temperatura també. I queda tocada, la temperatura a finals de setmana es mantindrà un ambient més normal per mitjans de setembre.
0: La cançó a la tardor astronòmica començarà el 23 de setembre, exacte, però la meteorològica ja a finals d'aquesta setmana ja podríem dir que arriba,
3: sí,
0: la tardor,
3: no? Sí, ja vam tenir un tastet la setmana passada, després d'aquells aiguats que hi va haver, doncs després també van baixar. I ara torna a passar una mica el mateix.
1: Bueno, un altre tastet.
3: Sí.
0: Gràcies, Mònica Usart.
3: Xavi
0: Pardo, dichosos los ojos que te ven. Dichosos los ojos que te ven.
5: A Veolia, avancem per construir un futur més sostenible.
2: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
5: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: Tornen les notícies pardes! Una mica més i t'incorpores a la rutina per Nadal, tu, també.
1: No, perdoneu, alguns veu marxar de vacances i jo em vaig quedar aquí, que semblava que em floria, perquè em vaig quedar solet, aguantant la ràdio jo sol.
0: A part de Moreno, que sembles congolès, s'ha anat bé a l'estiu, sí?
1: Sí, amb alts i baixos. Ha estat un estiu bastant de muntanya russa.
0: Perfecte, que sàpigues que aquests dies els que t'han substituït ho han fet de forma dinàmica, molt fresca, molt bé. Vull dir que ja
1: fresca i picadeta.
0: Som capaços de mantenir el nivell que teníem aquests dies.
1: I qui m'ha substituït?
0: Una mica tothom, no?
6: La Bàrbara
0: Padilla. Mariona Martínez.
1: Mariona Martínez.
6: Bàrbara Padilla.
7: Tormos, el juliol.
0: Excel·lents professionals. Amb els nois no m'hi vaig fixar tant, la veritat.
6: Ja, Barro, l'Efren.
0: No.
3: No sap ni qui són.
1: Amb mi sí que t'hi fixes, no?
0: Home, tens el cor robat des del primer dia. Va, endavant amb les notícies, que no m'has portat ni el paper avui.
1: No, perquè ho fèiem per WhatsApp, te'n recordes?
0: Els teus companys em porten el paper.
1: Però bé, igual. S'ha acostumat, ara hi ha aquí unes fineses, que ara ho hem d'imprimir, gastar paper.
0: El meu pronòstic és que començaràs parlant que la intel·ligència artificial ens matarà a tots, no?
1: Sí,
0: és
1: una mica d'això. Sí, jo t'havia escrit s'estén l'alarma per la intel·ligència artificial, que és una mica el que tu acabes de dir, però dit d'una manera més subtil, potser menys catastròfica, i és que les empreses líders del sector continuen alertant dels perills d'aquesta tecnologia. Els magnats demanen posar límits a la IA. OpenAI ha rebutjat entrar a la borsa i fins i tot el govern xinès ha demanat aquesta matinada crear una barrera de seguretat per contenir el potencial de la IA. Això mentre estem pendents també de Suècia, perquè l'extrema dreta ha perdut pistonada per primer cop des que va entrar en la política als anys 80. Amb el 94% dels vots escrutats, el bloc progressista ha guanyat les eleccions per un sol escó de diferència. Molt ajustadet. Molt ajustadet. I haurem d'estar pendents del final de l'escrutat, però hauria baixat...
0: Estarem molt pendents del final de l'exili. Mirant la tele, el 324.
1: No heu ni esmorzat avui, de lo pendents que esteu de Suècia. Potser esteu més pendents de Madrid, on els veïns portaran el Gran Premi de Fórmula 1 a la justícia. Es queixen del soroll i de la...
0: Quin soroll! Si no fa soroll!
6: Esto es increíble!
1: Es queixen també de la contaminació d'aquest circuit, que ha rebut moltes crítiques. Mentre estan a Ceuta, el trasllat de 800 migrants a un centre d'acollida ha provocat un nou xoc entre veïns i policies. Es queixen que el centre està a tocar d'una llar d'infants. I aquí a Catalunya els Mossos investiguen 5 apunyalaments. A Barcelona en menys de 24 hores.
0: Perdó, només un dubte que tinc, perquè tu entenc que has desconnectat de l'actualitat durant totes les vacances, no?
1: Però és que no saps fins a quin punt.
0: Llavors, avui, què, t'has posat el dia avui o va ser ahir la tarda que vas dir vaig a mirar com què passa al món?
1: Ni això. He vingut bastant verge. M'he posat el, quan he sortit de casa a les 6, m'he posat el basté i ja, més o menys, crec que...
3: T'has ubicat.
1: Ja m'he ubicat, sí. M'ha fet un allò de... En episodis anteriors...
4: Mira,
1: no?
4: Estava mirant el Pardo, em mirava com una vaca quan veu passar el tren. No tenia res, el Pardo.
1: Pensa, jo vaig marxar de vacances i ja estàvem amb seu de tot aquest merder i veig que no ha canviat res.
0: Un gust retrobar-te, guapo. Fins després.
1: Fins ara.
5: Matina Codina, l'única addicció que millora la teva salut i la dels que t'envolten. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
7: RAC 105 Barcelona. Sí, és elèctrica, sostenible i fàcil de fer servir, però no et volem vendre la moto, perquè ara la pots compartir.
5: Mou-te amb les motos elèctriques compartides de l'AMB, amb Cultra, Acciona i Yego, per 8 municipis de l'àrea metropolitana. Descobreix la moto compartida a l'aplicació AMB Mobilitat. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
8: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatge són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
9: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
10: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
11: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra, plusfresc.cat, i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
12: Únic s'escriu amb H o sense H?
13: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
16: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
0: Va, matinero, seguim a la ràdio en directe, RAC 105, Matina Codina. Us explico que aquest 20 de setembre a Barcelona, l'Arnau Mulet i l'Héctor Huguet, companys de RAC 105, us esperen a la Sandwich Party de la Bimbo Global Race 2026.
4: Uau, hòstia, Sandwich Party! Són les meves dues paraules preferides.
0: és veritat. Un matí per compartir amb la família amb energia, bon ambient, sandwichos Bimbo, zona infantil, també per tu, la porta,
4: aquesta
0: i moltes sorpreses. I tot després de la Bimbo Global Race 2026, que ja sabeu que és una cursa inclusiva per totes les edats i en la qual Bimbo donarà per cada participant presencial 20 llesques de pa als bancs d'aliments locals. Dissabte 20.
4: Els fotré tots.
0: Dissabte 20 de setembre, corre, celebra i comparteix allò que és bo a la Bimbo Global Race 2026. Com està el trànsit?
14: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: No era una afirmació, era una pregunta. Ferran, ara dia, quan vulguis.
17: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dilluns amb dues avaries actives. La primera ha estat a la AP7, a l'altura de Tarragona, que talla un carril en sentit nord. La segona ha estat a la C63, a Vidreres, amb un pas alternatiu, en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, el que tenim també són retencions intenses en cadascuna de les entrades de Barcelona. En el vessant Besòs, doncs, força col·lapse que, de retruc, afecta el nus de la Trinitat i també a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Retencions també pels túnels des de Vallvidrera i pel vessant Llobregat, tant a l'A2 com a la B23, amb direcció Barcelona des de Pallejà i el Papiol. El vessant Vallès, retencions sobretot a la AB7, amb direcció Tarragona des de la Roca fins a Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
18: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
19: Perfecte, aquí el tens.
18: Ja?
19: Ja.
18: Sí?
19: És així?
18: De debò?
19: I tant, de debò.
20: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonés.

0: Aitana Ocaña des de Sant Feliu de Llobregat, Sant Climent, em sembla que és. Un poble del Baix Llobregat. Triomfant amb la seva gira Cuarto Azul i amb cançons com aquesta que es diu Connexió Psíquica. Molta gent la van a veure al Palau Sant Jordi i molta gent té Aitana de ple culpable, per exemple, la Mar Puga.
1: Sí.
0: I una cosina meva, ahir a una vermutada em va dir, diu, hòstia, m'encanta Superestrella, però no ho digues a ningú.
1: Ah, sí?
0: No passa res,
1: és que fa una vergonya acceptar-ho.
2: Onda Cívic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
0: Aquest cap de setmana hi ha hagut moltes notícies de la crònica social, per exemple, aquest casament de la Dulceida, no?
1: Sí, sí, sí, la Dulceida amb l'Alba Paul, que s'han tornat a donar el sí, vull, després de 10 anys de la seva primera boda. En una celebració a Sàgaró, a l'hostal de la Gavina, davant del mar, envoltades d'amics, família i un munt de cares conegudes. Sí. Elles van dir que seria una cosa íntima, no sé què té d'íntim.
0: D'entrada, em sembla poc glamorós casar-te a un hostal, no?
3: Ai, sí.
1: No, però era maco,
0: que van fer a l'habitació les lliteres.
3: Ara.
1: Entre els convidats hi havia la Lola Lolita, la Laura Escanes, el Luke Loren i altres influencers. La cerimònia la va oficiar Nagore Robles, qui ha penjat bastants stories amb la seva ex, Carla Flila, i han penjat bastants stories rotllo. Puedes llevarte bien con tu ex y no pasa nada. Jo crec que va de marro entre elles dues. Sí, claro. Sí, sí.
0: Plegat
1: sí,
0: molt,
1: sí.
0: Molt naïf, però bueno.
1: Tot i que la gran protagonista va ser la filla, l'Ària, que va participar en el moment dels anells i va ser com tot molt emotiu. I un dels grans moments d'aquest casament va ser l'actuació en directe del nostre amic Alfred García. Va entrar amb la guitarreta, ha fet un post, elles també s'estimen molt amb l'Alfred, no ho sabia jo. I li va cantar, doncs, a elles, als teus ulls, també va cantar la d'Estrella una estoneta, quan va entrar per l'altar.
3: Ara vindrà l'Alfred.
0: El dubte és, clar, són amics, va cobrar Alfred García per aquesta actuació.
1: Jo crec que sí.
0: Que... Saps allò, és que és un amic meu. Ernest, vine a posar quatre discos.
1: Jo crec que sí. Perquè, a més, elles diuen el discurs... És que vaig veure alguna història i deien... O li van posar a ella un escrit, rotllo... Que gràcies per ser com la música que les inspira... I quan van al cotxe s'enamoren amb el fre... Bueno,
0: tot paraules d'aquestes una mica no sé. Fifis, una mica cursis, buides de... Buides però necessàries, també, quan es casa un amic, no?
1: No, sí, sí.
4: Quan hi ha marques pel mig, sí. Que segur que n'hi ha hagut. Encoberta...
0: Home!
4: Aquesta gent no ha pagat res.
3: Res de res.
0: Aquí no va passar allò que passa en casaments dels famosos que fan deixar el mòbil a fora, no? Vull dir, hi ha hagut fotos, hi ha hagut... Està tot molt documentat, no, Marc?
1: Sí.
0: Això, perfecte.
3: Claro. Viva las novias!
0: Viva! Viva! Per cert, una altra de les notícies del cap de setmana és Lady Gaga, que ha tingut una criatura.
1: Sí?
0: És que això m'ha deixat bastant loco.
1: Sí, sí, sí! Mentre es casaven a l'altra punta del món, Lady Gaga paria. I ha sorprès a tothom, perquè ningú ho sabia. Ha sigut un naixement sorpresa als 40 anys.
0: Com aquella noia que vam explicar l'altre dia, que va anar al metge amb un mal d'esquena i va sortir de l'hospital amb una criatura, no?
3: Mal d'esquena, però per on va parir?
0: S'ho vam explicar aquí al programa.
3: Sí, sí, sí.
5: Escolta, a veure, què dius? Té 40 anys, la
1: Té 40 anys, ha sigut mare per primera vegada amb el seu promès, l'empresari Michael Polanski, i la parella ha mantingut tota aquesta etapa en secret, que anaven a ser pares, i aquesta notícia ha saltat quan els han fet una foto passejant pel nord de Califòrnia amb el nadó entre les mans.
3: El Baby Gaga, que és...
1: El Baby Gaga.
0: També té fàcil per amagar-ho la Lady Gaga perquè sempre va amb aquests vestits superamples i estrafolaris que dius...
5: Ningú sospita. Debajo la pamela i un bebé igual.
1: No han explicat res, ni el nom, ni el sexe, ni l'edat exacta, no se sap res, ni han confirmat oficialment que siguin els pares, però els mitjans com People ja han donat per confirmat que és el fill de la Gaga.
0: Literalment és un Little Monster, no?
4: Sí, senyor, i el sexe sí que l'han... No l'han confirmat, però ja t'ho dic jo. Va ser fa 9 mesos, això, més o menys.
3: Més o menys. Benvinguts, Lluís.
1: És tan món.
3: Gràcies per aquest apunt, eh?
0: Per aquest apunt.
4: Gràcies, efectivament. On anem ara? A la cançó Boomer, la cago.
1: T'agrada, la cançó Boomer, Lluís?
4: M'encanta, sempre posa cançons de la meva, de Guateques, que feia jo.
0: Ha transcendit alguna informació més de la criatura?
1: No.
0: Però
3: que té un dia que vols que transcendeixi. No has fet res encara.
0: Has dit el nom, per exemple?
1: Que he dit que no se sap ni el nom, ni el sec, no se sap res.
6: Se sap si
1: li
6: dona el pit, si dona el biberó.
1: Els han pillat, però de rebote, una mica.
0: De quin color té l'habitació, aquestes coses que es pregunten.
1: Ara vaig a Califòrnia i li pregunto a la mama.
6: Las mujeres siempre sabéis esas cosas de los niños. Las mujeres...
1: ¿Por qué las mujeres?
0: Mentre la Mar va a Califòrnia. Adéu, Mar!
1: Bye, bye!
6: A marxar!
3: Te ria, que t'acabava
7: de... No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
8: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
0: 3:15.
9: La Selva, la marca del bon pernil us ofereix aquesta secció.
0: Ja, Lillo, et patrocina un pernil,
1: eh? Ah, ah,
0: el pernil de la selva.
10: Opa. Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
4: Boníssim, boníssim. Boníssim el pernil i boníssima la cançó. Tota, mira,
0: des d'aquí a la gent de la selva volem provar aquest pernil.
3: Sí, les virutetes d'aquí.
4: I tant. Escolta, quan una cançó és la que li posa nom al disc, estarem d'acord en que és bona, no?
3: Home,
4: i
3: tant, és bona.
4: És bona.
0: Com
4: és bona.
0: Jo que poso el nom al programa, el cognom al programa, i soc bo, també.
4: Exacte, exacte, sí senyor. Ah, i si aquesta cançó era de George Michael i de 1987,
3: home,
4: ja ni t'explico, no? Avui a la cançó boomer recuperem un dels grans. George Michael
1: m'encanta.
4: Amb Faith.

0: George Michael, en català Jordi Miquel, un home que sembla una tonteria, però ha venut més de 80 milions de discos al llarg de la seva trajectòria. Aquí el tenim, a la Cançó Boomer, amb un dels seus grans números 1.
1: Cançó Boomer.
2: Oh!
3: Uau!
2: Oh! Que bona.
4: Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
0: Va, Sergi, som-hi.
5: Sant Boi Motor, ciutat de la mobilitat sostenible, us ofereix aquest espai.
0: Anem a refrescar l'actualitat amb els titulars erronis, el desinformatiu del Sergi Ferrer, amb tota l'actualitat d'aquest cap de setmana llarg.
6: Va! Música informatius!
7: Vale.
8: Va fer gràcia.
9: Calleu. Condecoren el membre de la Guàrdia Urbana que va ser capaç de comptar fins a 45.000 ells solet el dia de la diada.
0: Vamos.
9: Casi me muero, va dir la Guàrdia Urbana.
10: Que falta de respeto.
9: I Extremadura declararà la independència aquest dilluns per intentar evitar la visita de Salvador Illa.
11: Ja té.
9: Que palo que me da. Perquè ara farà la diada allà.
0: Què hi vas a fer, perdona, president, a Extremadura?
11: Una visita institucional per anar a veure... cotxes.
9: El del 40. No, el conductor del...
11: Ah, el del 47. M'està fent el gesto de conduir. Vaig a conduir.
9: No, sí, vas a homenatjar el conductor del 47.
11: El conductor del 47.
12: Era un concurs ara mateix.
11: Abril Ferral.
9: Perquè em va bé per la següent notícia, que és que el conductor del 47, Manolo Vital, demana al PSOE que el deixin en pau ja d'una vegada, que està mort de fa no sé quants anys. Blau, deixeu d'utilitzar-lo. I un grup de científics estan investigant si un mosso d'esquadra reaccionaria en estat natural a una estelada igual que un toro reacciona al moviment de la capa.
8: Ostres.
9: Es veu que són molt agressius, han dit els científics. I una moguda molt totxa que no entenem al Iemen farà que paguis la benzina a 3 euros al litre. Haver estudiat, han dit els rebels hutis.
13: Correcte.
9: I el jutge del cas en dic confirma que el judici s'allargarà perquè va tocar una cosa al Word i se li ha mogut tot el text.
8: Ah, això passa a mi.
9: Volia insertar una imatge. I la teva Alexa, que acaba d'intentar reproduir cançons de La Oveja de Van Gogh, afirma no estar gaire preocupada pel domini mundial de la IA. Lo siento, no te he entendido. Ha tornat a dir la meva Alexa.
8: No rima.
9: I un home amb 16 hores diàries de consum de pantalla s'indigna quan ve uns pares donant-li la tablet al nen a un restaurant.
8: Sí, senyor.
9: És una vergonya, ha dit mirant TikTok, sense aixecar la vista. I l'associació d'aerolínies confirma que realment no diuen res quan parlen per la megafonia de l'avió. Han confirmat.
8: Oh.
9: Era el Pato Donald, ¿vale? Sí.
8: No tocava aquest titular venim d'on venim ara.
9: És veritat. Calla ja, una dona molt despistada es presenta a l'IKEA de Sabadell per fer el canvi d'armari. Que maco aquest IKEA, ha firmat.
0: Gràcies, Sergi. 9 minuts i a les 8 del matí.
5: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a... T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine.

0: Carolina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Aquesta tardor, celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes Estrella Damm 150, un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miqui Núñez, La Pegatina, Esberlana, Su, Dorian, perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladamm.com/directes150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
2: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional. I a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
3: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
4: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
5: Ara amb Lidl Plus tria 200 grams de barreja de 4 formatges a 1,35 i estalvia't un 20%. I estalvia't un 15% en les nostres hamburgueses Premium. I recorda't que aquesta setmana amb Lidl Plus pots guanyar una casa. Lidl, val la pena.
6: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack? Crystal Box.
7: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Brà valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Brà i La Vanguardia.
8: El 17, 18 i 19 de setembre, Mr. D del centre comercial Westfield La Maquinista s'omple de premis. Per compres superiors a 12 euros, un regal segur. I a la tarda, vine i gaudeix de la ruleta de premis, la màquina de crispetes o el taller pintacares. T'esperem el 17, 18 i 19 de setembre. Promoció vàlida fins a esgotar existències.
9: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
0: Univers RAC 105.

0: a Tutiplen amb guitarros com aquests. L'afirmen Another, un duet neerlandès, responsables d'animar tot l'estiu amb Talk to You. 45 segons i a les 8 del matí. Bon dia, Catalunya! Teniu d'operació tornada del cap de setmana llarg de la Diada Nacional de Catalunya.
1: Visca Catalunya lliure.
0: Visca Catalunya i en especial la nostra Catalunya. La Catalunya que matina, que aixeca el país, que escolta la ràdio, ara. Per tots els que avui us toca pencar o anar a l'escola, a la universitat i, en definitiva, al matadero. Sí. Molt bon dia i moltes gràcies. Sou al dial correcte, sou a RAC 105, escoltau el show matiner més entretingut de la radiodifusió amb els millors professionals que hi havia disponibles al mercat laboral. Sí, per exemple, el Xavi Cazorla. Bon dia, Xavi.
2: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
2: A reclamar el que és nostre.
3: Ara.
2: Ostres. I és aquest cap de setmana llarg que érem a Calafell, un altre any serà millor, i vam fer allò de marxar de la platja a les dues i vaig deixar la cadira de la platja i la gandula a la sorra.
0: Ah. Com a bon senyor gran.
2: Sí, no per guardar lloc, perquè tampoc hi havia tanta gent, sinó per la mandra de plegar-la i carregar-la.
4: Sí.
2: Doncs bé, estava fregant els plats després de dinar, quan l'Adriana va venir corrents i em va dir: "Papa, algú s'ha assegut a la teva cadira!"
0: No! No!
4: Falta de respecte.
2: I vaig haver de baixar, recuperar-la. A més, era un moment en què jo pensava: és que jo ara no baixaria encara a la platja. Però vaig dir: "Has d'haver assegut a la meva cadira."
3: Sí, sí.
2: Vaig haver de baixar amb la tovallola.
0: Bueno, perdona, a quien se va a Sevilla...
4: Pierde su silla.
2: Quien se va de la orilla,
4: pierde su gandula.
5: No, no. Quien se va a Japón, pierde su sillón.
2: Quien se va a la maca, pierde la maca.
0: En qualsevol cas, que no passi parada el cap de setmana, apassionat de Xavi Cazorla, que ha estat assegut a una cadira primera línia de mà i fregant plats. Vull dir,
2: que calor.
0: Estàs millor aquí a RAC 105, no?
2: Podríem dir. Per si a algú li interessa, vaig baixar i vaig recuperar la meva cadira. Hi havia... una senyora d'uns 30 anys i un nano d'uns 18.
3: Senyora de 30 és molt ofensiu.
2: Yeah, yeah. Que s'aguantin. I amb una cervesa allà estirats i parlant.
0: Ah, sí?
2: I vaig haver d'arribar jo i dir...
0: Quina va ser la justificació? Que et van donar explicacions?
2: No, cap. Jo vaig baixar i vaig dir: "Hola." Van dir: "Ah, excusa. Sí. Crec que eren italians. Per l'accent.
0: A mi m'hauria agradat molt que haguessin dit en italià: "Que se vaig a pillar a perdre el gel."
3: Va, Milà, sí. No?
0: Sergi Ferrer, bon dia. Hola. A qui dediquem el programa?
3: Doncs a tots els líders de les grans empreses d'intel·ligència artificial.
4: Oh!
3: Perquè es van juntar aquest cap de setmana, el dissabte, van anar a casa d'un d'ells, en plan: "Veniu, que no estan els meus pares." I van estar parlant una mica del futur de la IA. I es veu que van arribar a la conclusió que o la parem ja o morim tots.
6: Ai, quina por. A mi això... Ostres. Em fot molta por, eh?
3: Ja, però tu et fan por moltes coses. Fan por els volcans, si vius a Barcelona.
6: Bueno, i què passa?
3: Doncs això, estem parlant del CEO d'Anthropic, que és la mateixa empresa que l'altre dia un ex-treballador va dir: 10% de possibilitats que morim tots per culpa de la IA.
2: Ostres.
3: Veus? De fet, han anat sortint ja estudis de casos pràctics on la IA desobeïa el seu creador per intentar fer una cosa en benefici propi.
5: Fixa't, has dit desobeïa.
3: Fixa't, com són les paraules. Llavors, ara mateix hi ha dues línies de pensament. Les que creuen que realment estem a punt de morir i que al final ho han evitat, o els que pensen que la IA ja no dona més de si, però si diuen això, perdran tota la pasta dels inversors. Llavors han dit: "No és que no seguim avançant perquè no sabem què fer, és que igual la IA ens mata a tots."
0: Ahir m'agrada molt que estava escoltant la ràdio i vaig sentir RAC1 que estaven dient això, no? D'alguna manera, tacitament deien: la IA ens matarà a tots i canviem de tema, passem als esports, al Barça." Moment, estem dient una cosa que és molt greu, no? Que és que la IA aprèn sola i pot ser que un dia vulgui acabar amb nosaltres, no? Oh. S'hauran de donar, doncs, realment més arguments i més titulars sobre això, perquè ens té tots bastant cagats, la veritat.
6: Sí, el Barça guanya la Champions, a mi.
0: Això també
3: hi ha molta gent ja dient: pues desenxúfala, no?
0: Sí, exacte. Parem, ja estàvem bé abans.
3: Ara.
0: Estàvem bé abans amb la intel·ligència natural.
6: No, perquè si la desendolles, hi haurà un robot que també treballa amb IA, que l'endollarà.
3: A mi no em tornis a mirar amb aquesta cara.
0: Bé, hi ha molts dubtes sobre això, perquè jo penso: com acabarà amb nosaltres la IA? Serà un ordinador que s'aixecarà de la taula i vindrà a rebentar-nos la cara? O col·lapsaran els sistemes bancaris? No sabem com passarà això.
6: Que xulo, no?
0: Vinga, va. Mar Puga, bon dia, carinyo.
7: Hola!
0: Quin motiu has trobat avui per llevar-te?
7: Avui estic molt feliç perquè una mítica sèrie de TV3, Merlí, fa uns anys.
3: Ostres!
7: Sí! Una sèrie que va tenir tant d'èxit que es va adaptar a altres països, després es va fer un spin-off, es va fer de tot. I jo, com a bon cul inquiet que sóc, aquest cap de setmana he pensat i he dit: què pots fer, Mar Puga, diferent per sortir de la rutina? Doncs he parlat, no amb un dels protagonistes de la sèrie, no, amb el protagonista, amb el Merlí. i a les 9 escoltarem com va viure la sèrie, però, perquè em creieu, escoltem com comença el seu àudio.
1: Hola, sóc el Francesc Orella, per molts el Merlí, i vull enviar una salutació al programa Matina Codina de RAC 105.
0: Escolta, un actoràs, Francesc Orella, que va liderar doncs, allò, amb molta maestria, que es diu,
7: sí.
0: Doncs, aquesta sèrie que, amb la qual vam aprendre molt, vam riure molt, i també era una sèrie molt morbosa, tenia tot, tocava tots els temes socials.
7: Sí, sí, sí. Sí,
8: dona,
7: sí.
8: Haurem de parar bé l'orella per escoltar aquesta...
0: Ja que traiem el nas amb els acudits, Alan Lillo, vas a triar un personatge del programa perquè expliqui l'acudit del dia d'avui.
6: Mira, avui el candidat és el Santiago Segurata, que és el nostre vigilant de la ràdio. Sí, perquè porta tot el matí dient mà. Déjame contar un chiste.
2: Déjame contar un chiste, Adam. I al final pues m'ha dejado, eh? Muchas gracias por hacer este sueño realidad para mí, Adam.
6: Espero que sigui bo.
0: Em fa patir això de democratitzar, que tothom pugui explicar un acudit, eh?
2: Dice, bueno, esto es verdad, eh? Me pasó allí en el bar. Fui y digo, un gin tonic, por favor. Y me dice de la cámara, te pongo pepino, y le digo, ¿desde qué he entrado? ¿La habéis cogido ustedes?
7: Qué bueno, sí, Santiago.
3: Claro, que es como una manera sutil de dir que estaba muy contenta de veure.
2: A ver si le podéis enviarle a Harley, a ver si que le ha parecido.
6: Avui va a l'hormiguer o Leo Harley.
2: ¿Qué dice? Pues será muy gracioso. Qué gracioso Leo Harley. A mí me gusta mucho cuando sale, habla muy rápido.

0: Shakira per aquests 12 concerts que com a mínim farà a l'estadi efímer Shakira a Madrid, que serà l'epicentre de la seva gira europea. Les mujeres ja no lloren, les mujeres facturen. Les de la intuïció. Seguim al Matí de Codina de RAC 105, 8 i 9. Ara escoltarem un aficionat del Real Madrid, Cazorla.
1: Sí, un aficionat del Madrid que va sortir bastant indignat de l'últim partit de Champions de la setmana passada contra l'Inter. S'ha fet bastant viral perquè el nano va fer una cosa que, bé, va dir una cosa que normalment li sentíem dir només a les divas de la premsa rosa.
2: Aviam.
1: Saps? Ell va respondre a la premsa, el senyor que li estava fent una pregunta, i va acabar així.
3: No porque no sé, pero si supiera, sí silbaría. Sí, sí.
4: Hombre, claro que he pitado. ¿Para no pitar? Claramente. Yo me traía a Haaland o a Julián Álvarez, también me traía al Madrid, de 9, y metía a Mbappé por la izquierda. No di más declaración.
5: ¿Con Dios?
4: No di más declaración.
1: Un senyor del carrer anònim dient no doy más declaraciones.
6: T'has pensat que ets.
1: Però qui penses que ets?
0: El periodista pensant, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? I el comença a perseguir.
6: Bueno, que guapo, acabar, però una frase, encara que sigui fora de context, sense sí, micro, sí. Dit, no.
7: Bueno, porque los seguidores del Real Madrid pues somos muy democráticos, ¿eh? Y somos muy reservados, no como vosotros, que sois unos prepotentes. ¿Eh?
0: Però fixeu-vos que de cop i volta tu dius no dois más declaraciones i et genera interès, desperta interès.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: Que vol saber més coses.
1: Què sap aquest tio que no vol dir, no?
6: Qui era aquest?
0: Cazorla, acabem aquí la secció?
1: No, jo és que no, vull dar més declaracions.
0: Ah, no?
1: Ah, fixa't què ha fet ara.
8: Que bo!
6: Li has donat la volta a la broma.
8: Cazorla, has estat molt àgil.
6: Que bo, un aplaudiment.
8: Bravo, Xavi!
6: En serio.
9: Moltes gràcies.
0: Sou tan bons, de veritat.
10: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105. La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
11: Doncs jo només sento la carretera.
10: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
12: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
13: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
12: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
14: Medisure.
15: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
16: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
17: Dalí s'instal·la al Passeig de Gràcia de Barcelona i obre les seves portes el 16 de setembre. Dalí Boulevard Cibernètic, un passeig immersiu surrealista per descobrir l'artista més complet a través del seu pensament futurista i de la seva relació amb la ciència, el disseny i la moda. Més informació i venda d'entrades a daliboulevard.com.
18: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
19: Mm-hmm.
18: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
19: I des de 15.900 euros.
18: Què? Demana ja el teu C3 des de 15.900 euros. Finançant amb Stellantis Financial Services.
19: Citroën.
18: El setembre és increïble a Citroën.es.
20: No et conformis només en sortir del llit. Llevar-se pot ser el millor moment del dia si ens sintonitzes.
21: A l'ataque! Tinc un llorar de l'extra.
10: Matina Codina de 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.

0: Molt bona descoberta aquesta que ha fet RAC 105 de la cantant i compositora eslovaca Adela Ange in L.A. al Matina Codina de RAC 105, un quart de nou d'aquest inici de setmana que costa una mica més perquè, clar, després de 3 dies de desconnexió doncs estem tots una mica més enrocats, no? Estàvem molt bé a casa.
1: Però jo he estat als United States, vull dir que...
2: Sí.
1: He estat allà, a Nova
0: York... Com pots estar uns dies a Estats Units i dir United States?
1: Bueno, perquè...
0: Més tu que ets un dels tios amb més credibilitat de la radiodifusió catalana, no pots dir United States.
1: Ara, una quantitat d'hamburgueses aquests dies, que escolta, una cosa... Bàrbara, vull dir que...
2: És el que destaques, de la cerimònia dels 25 anys, de l'11S, tot això?
1: No, bé, al final això és una excusa.
0: Ja fa 25 anys que va passar.
1: Exacte. No és notícia, ja.
3: Les notícies per... Xavi Pardo.
0: Ha tornat la veu del rigor. Xavi Pardo, molt bon dia, guapíssim.
4: Molt bon dia, estimat.
0: A veure, som un programa que anima, que entreté, que busca constantment l'optimisme, però quan la notícia és... que la intel·ligència artificial podria acabar amb l'espècie humana i que això està provocant una alarma mundial, doncs se n'ha de parlar un moment, no? Quins detalls ens pots explicar?
4: Doncs el que més alarma és que siguin els propis desenvolupadors de la intel·ligència artificial els que estiguin demanant posar una mica de fre a aquesta tecnologia.
0: Doncs no haver començat, no? També t'ho dic. No?
4: Diu que se'n comencen a adonar ara del potencial perillós que té la intel·ligència artificial per la humanitat i comença s'han advertit que estem arribant al punt crític, que ara convindria començar a posar barreres, perquè si no ens hi posem ara, potser ja serà massa tard. Calculen fins i tot alguns models que la intel·ligència artificial podria prendre consciència d'ella mateixa i actuar pel seu compte en un termini que no arribaria ni tan sols a un any vista, amb la qual cosa...
0: Què creus que farà el primer que farà la intel·ligència artificial quan prengui consciència d'ella mateixa, no?
4: Què farà la intel·ligència artificial?
0: Sí.
5: Fotre una canya. Camarero, una canya.
4: Acabar amb la humanitat, potser, no? Perquè...
0: És una de les possibilitats.
4: Penseu que...
0: Però si arregla el món, també hi ha aquesta possibilitat.
4: Exacte. Siguem positius.

0: fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: Anem a Suècia perquè allà l'extrema dreta ha fet un pas enrere, tu.
2: Sí, per fi una bona notícia. El centre-esquerra a Suècia ha guanyat les eleccions per la mínima. Penseu que és la primera vegada d'unes eleccions europees de tot aquest cicle que portem ja alguns anys en què l'extrema dreta va enrere. Amb el 94% escortat, el bloc progressista ha tret 175 diputats i el conservador 174. Per tant, aquí hi ha només un escó de diferència i els ultres encara podrien entrar al govern perquè la cosa està massa frec a frec. El resultat definitiu haurem d'esperar fins dimecres, que és quan s'haurà acabat de recomptar tot el vot, més el vot exterior.
1: A Ceuta, el trasllat de 800 migrants a un centre d'acollida ha provocat un nou xoc entre els veïns i la policia.
2: Si es queixen que aquest centre està a tocar d'una llar d'infants, segons la Moncloa, els últims dies han tornat 5.000 persones cap al Marroc, però encara en queden milers als carrers de la ciutat.
1: I estem escoltant Hotel Room Service perquè una parella de Miami, es va trobar una sorpresa a l'habitació de l'hotel. Esperem que fos agradable.
2: Ah, sí? No massa. Bueno, depèn de com ho haguessin jugat, però així a priori no massa. Es van trobar un home amagat sota el llit.
3: Ostres!
1: Oh! Una de les meves
3: pors
1: endèmiques de tota la vida.
4: Oh, sí? Pues et recomano una pel·li.
1: De tant en tant encara miro.
4: Sí,
1: ja sé.
4: Mientras duermes.
1: Sí.
5: Ah, bona.
1: Gran Luis Tosar.
4: Luis
1: Tosar.
5: És molt bona.
2: Sí. Doncs mentre dormien, van arribar a l'habitació de l'hotel i mentre dormien van notar moviments al matalàs.
1: Epa! I no eren ells.
2: Que no eren ells, però no sé, potser es bellugar alguna cosa aquí, aquest matalàs.
1: Terratrèmol, que ara n'hi ha
2: molts. Deu tenir una edat, i aquest matalàs.
1: Potser és d'aigua,
2: alguna molla suelta. Però fins l'endemà no van mirar sota el llit, va ser quan feien el check-out, allò que deixes l'habitació i fas l'última repassada. Aviam si m'ha caigut alguna cosa, que no em deixi el carregador. Van mirar sota el llit i llavors va ser quan es van trobar.
1: Quina por, no?
2: Que sota el llit hi havia un tio.
4: Mirant-te fixament.
5: M'amoro.
2: I el tema és que feia hores que s'havia colat a l'habitació per una finestra i pretenia robar-los.
5: Ah, uau.
3: I es va quedar dormint.
5: S'estava tan bé.
3: Pobre. És que el primer és descansar.
2: L'hotel era tan còmode.
1: Podem fer una ronda de confessions ràpida? Mireu de tant en tant a sota el llit o no? Jo sí, eh?
5: Mai.
4: Ah, per por.
1: Sí. No, jo és que no. De tant en penso... Ja em sé algú.
2: Sí? I què faries si t'hi trobes? O sigui, en una d'aquestes mires...
1: Convidar-lo a sopar.
2: Clar.
1: Jo estic molt sol a casa.
3: Tu mires amb l'esperança que sigui una tia.
6: Escolta, exacte.
1: Home, no.
6: Et recomano una cosa que et traurà la por de cop i, a més, podràs endreçar molt més la casa teva.
3: A veure, Lluís.
6: Dues paraules. Llit, canapé.
3: Crec que no cal dir llit. El canapé com a tal ja és un concepte.
5: Ai, ara m'ha agafat cana.
1: A mi m'encanten els canapés. No sé si ho sabíeu. Xavi Pardo, a tornar a la normalitat perquè has tornat tu al matí a Codina.
2: Ai, sí, quines ganes, que tenia de
1: ningú
2: tornar.
1: Ningú ens ho explica, també.
6: No,

0: Bé, no sé si ho heu detectat, però estan de moda ara els vesprejos, no? Amb música dels 80, sí, dels 90, uns estils musicals doncs, que van triomfar molt en el seu moment i que ara han renascut i han ressuscitat gràcies també a remescles, com aquesta de Cyril, del clàssic de Susi 4 i Chris Norman Stamblin. 6 minuts i 8:45 del matí, estem despertant Catalunya des de Ràdio 105 i ara arriba un moment inèdit, una mica estrany també, perquè negar-ho aquí al programa, i és que us vull presentar el meu cunyat, és el Queco, que porta tot l'estiu, hem anat de vacances, no? hem fet unes cervesetes i tal, dient-me que m'has de portar la ràdio, tio, perquè és que la gent realment, aquests que tens fitxats allà al programa no tenen ni idea de res.
1: L'has portat? No li falta raó.
0: No sé ben bé a què es refereix, però si us sembla podem parlar amb ell ara mateix, perquè l'hem portat aquí al programa i així ens ho traiem ja de sobre. Què cunyat, bon dia.
2: Què passa, noi? Com esteu?
3: Hola!
2: Com ha anat el pont?
3: Molt bé.
2: Us heu passat bé?
3: Sí.
2: O heu estat en família?
0: Bueno.
3: Comença bé.
1: Sí que és cunyat.
0: Mira, Queco, només et demanaré una cosa, que és el primer dia, no la caguis, perquè és que veritat que a vegades treu cada tema als dinars familiars que no vegis.
2: Ui, xeig, relaxa't una mica, tete.
1: Quina ràbia.
0: No em diguis tete, n'entén.
2: Sí, que ja em vaig dir jo que domino de parlar en públic. Jo era comercial de Telefònica.
1: Ah?
2: Sabíeu o no?
1: Ostres.
3: No
2: ho sabíeu perquè no us ho havia explicat encara.
3: Clar. No us ho havia.
2: I quan hi havia presentacions, se'n trucaven a mi per fer-les.
0: Ah? Presentacions. Ah, sí.
2: I això... És com anar en bicicleta.
0: Yeah.
2: No es perd mai.
1: Quina ràbia m'està fent.
2: Escolta, que bé que esteu aquí, no?
0: Bueno, anem fent.
2: Hauríeu de pagar per treballar.
1: Ai, sí, quina
2: ràbia. Jo sempre ho he dit, Si per currar fas el que t'agrada...
1: Què, va?
2: Estàs sempre de vacances.
1: Yeah.
0: Cunyat, això està molt bé, però fa dies que em dius que has de venir a la ràdio, que ens fa falta una opinió, que no sé què, que m'has insistit molt durant totes les vacances d'estiu. A què et referies exactament?
2: Sí, perquè necessiteu una opinió que no sigui tan woke, coi.
3: Woke.
2: Teniu aquí el Sergi tot el dia a favor del professor, de les vagues...
0: Yeah.
2: Sou més woke que un bufet japonès.
0: Sí.
2: Us he portat un vi.
0: Però per què?
2: Que jo sóc un expert. A mi el vi me'l regalen.
1: Ah, sí?
2: Yeah. Mira, aquest us encantarà.
0: 8 i 25, aquest.
2: En nas vosaltres no ho notareu.
1: Vale, no l'omplis tant.
0: Yeah.
1: Sí, vaya copa, té un barril.
2: Mare, adéu.
3: Que bé, és mi, eh?
0: Ha portat la copa balon del gin tònic.
1: Qui es vol banyar primer?
2: És que les coses són així. Jo sempre porto aquesta copa.
3: Ja veig.
1: Ai.
0: Va, Queco.
1: Què hem de fer amb aquest vi, ara?
2: Mira, vosaltres, en nas, vosaltres no ho notareu, perquè no teniu ni idea, però en boca és brutal.
0: En boca és brutal.
2: Es noten molt els taninos.
1: Ernest, si et deixes 5 minuts a soles amb aquest tio, li fico els taninos per allà.
2: Pau Covarsí.
0: Què dius?
2: Sí, aquest xiste digues que és meu, que no me'l prengui,
1: Sí que ho direm.
0: Ho direm, ja està. No, a més, ho direm perquè no volem en cap cas que se'ns associï aquesta mena d'humor. Ho deixarem aquí, Queco, ja està.
2: Però si encara no dius res.
1: És veritat.
3: No perquè
1: m'acompensi.
0: No vols digues ja, que estàs parlant de l'actualitat, que som un programa d'actualitat. No portes La Vanguardia?
2: No, jo no miro La Vanguardia. La Vanguardia em mira a mi.
1: Quina ràbia.
2: Mira, et resumiré l'actualitat en 3 frases.
0: Vinga, va, per feina.
2: El canvi climàtic no existeix. Fa calor i fred.
1: Tant.
2: La Diada, un negoci.
1: Negoci per qui?
2: Per ells. Els polítics solucionen els problemes, això és veritat. Però només els seus.
0: Ah, això és veritat, mira, això sí.
1: El vi era normalet, no?
0: Sí, la
2: seva. Mira el Cazorla, ja se l'ha acabat,
1: Bueno, perquè...
2: Cambrer, la copa del Cazorla...
0: Però quin cambrer, si estem a la ràdio.
1: Cambrer, hem hagut de fer pa del surf a la copa que has portat.
2: Escolta, que abans he sentit que explicava un xiste.
0: Sí.
2: Puc explicar-te algun, també, per acabar?
0: Joder, vinga, va.
2: Sabeu que els submarinistes es llencen cap endarrere amb el neoprè i la bombona i tot, no?
1: Sí.
2: Allò de,
1: Sí, des del vaixell, vols dir, no?
2: Sí. Us heu preguntat mai per què es llencen d'esquena?
3: No,
0: per què?
2: Perquè si no es caurien dins la barca.
0: Bueno, molt bé. Ho deixarem aquí. Queco, fins la propera, o potser fins mai més. No sé.
2: Adéu, Andreu.
0: No, adéu, Andreu.
2: Fins ara, Ainara. Ens veiem, Guillem.
3: Vaya, amigo.

0: va tirar cuina directa, recuperant un altre hit a les pistes de ball, aquesta que firmaven dos titans, dos astres de la música, com són Calvin Harris per un cantó i Rihanna per l'altre. This is what you came for, un tema que aquest any ha fet ja 10 anys. Déu-n'hi-do com passa el temps.
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: I l'altre temps, el meteorològic, ens té absolutament locos perquè passem de la calor al fred, de la sequera a les pluges. I en aquest cas, dilluns i dimarts de molta calor encara.
2: Sí,
0: l'estiu que no vol marxar, però sí. Canviarà. Hi haurà canvis aquesta setmana, eh?
2: Sí, un canvi radical a partir de dimecres. Però de moment, com deies, avui, demà, aquest ambient estiuenc, aquestes temperatures que avui pugen respecte a les d'ahir, entre 2 i 4 graus, fins i tot amb valors que poden sobrepassar els 35 graus cap a les comarques de Ponent. Demà puja una mica més la temperatura, tret de les comarques gironines, on comença a baixar, i dimecres els termòmetres baixen a tot arreu, un descens que entre dimecres i dijous serà d'entre 6 i 8 graus i tocarà la normalitat per aquesta època de l'any i no aquesta calorada que encara tindrem avui.
0: Ai,
2: i
0: sí,
2: demà.
0: Prou ja, eh?
2: Un parell de dies de sol i després dimecres a partir de mig matí arriben pluges i s'aniran estenent sobretot pel Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, Barcelona i punts de la Catalunya central, i la nit de dimecres a dijous també cap a la resta del país. I després pinta que dijous i divendres es manté la temperatura més baixa i encara amb algunes restes de ruixats, sobretot entre Girona i Barcelona. I ara mateix, entre 20 i 23 graus a Barcelona, 20 a Tarragona, 15 a Lleida, 12 a Girona, 6 a Prades i 19 al Canà.
0: A Prades hi vam estar aquest estiu al càmping Prades Park.
3: I
0: és veritat que fa més fresquet, eh?
2: Home,
3: un microclima.
2: Sí, i ara 6 graus, eh?
0: De jaqueta. Convé que plogui perquè ja s'acosta la temporada de bolets.
2: Ja ho sé, ja. Dimecres, mira, plourà.
0: Ho anirem seguint. Sí. Gràcies, Mònica.
2: Apa, adéu.
0: Tens canes, Mònica?
2: Jo?
0: Sí.
2: Tot el cabell.
0: Ah, sí?
2: Per què?
0: No, perquè ara la següent notícia va de canes.
2: Ah, sí.
4: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: Mònica Usart, que les dissimula les canes, però en té.
5: Teniu canes?
0: Jo només tinc canes de compartir el programa. Escolta, Sergi Ferrer, aquesta notícia va especialment per tu. Si tens canes, no pateixis, perquè es veu que podria ser una senyal que el teu cos està evitant una malaltia.
2: Doncs
3: he esquivat com 26 congènites, ja, amb les canes que tinc.
5: Molta gent és allò, ai, m'estic fent gran, m'estic fent vell. Sí. Les canes són atractives i, a més, això eviten una malaltia, perquè he llegit un estudi que explica que quan surten canes, el que passa és que unes cèl·lules que donen color al cabell deixen de funcionar.
3: Ostres.
5: I és per això que el cabell que creix nou és gris o blanc, perquè simplement les cèl·lules ja no estan, no, en funcionament.
0: Ah, i tant.
5: Els investigadors han descobert que quan aquestes cèl·lules que ja no funcionen pateixen danys al seu ADN, el cos pot fer com que es jubilin, és a dir, que es deixin de multiplicar.
3: Ah, els hi dona la baixa, no?
5: Exacte, és com que agafen la baixa.
3: Que bo.
5: I això és una bona notícia perquè una cèl·lula danyada, que té un ADN danyat, si es continua multiplicant sense control, pot acabar convertint-se en una cèl·lula dolenta i, per tant, generar una malaltia.
0: Per tant, a menys cèl·lules, menys possibilitats de malaltir, seria això?
5: Menys cèl·lules danyades.
0: Escolta, perfecte. Preneu a punts que això surt d'examen, eh?
3: Val.
0: M'agrada molt quan Marpuga es posa la bata.
6: Que intel·ligent,
5: nas.
0: Sense tenir el títol de medicina.
5: Home, perquè llegeixo i m'informo, però és interessant perquè la gent es queixa de ai, tinc canes, doncs és una cosa bona, és una bona senyal. Per tant, que no ho relleu.
7: Jo tinc canes des dels 20 anys i no m'he queixat mai. Em fan atractiu.
5: Sí que fan atractiu les canes.
0: Doncs jo avui vaig a fotre un xequeo ràpid perquè no tinc ni una cana.
3: Ah, clar, tu li dones la bona, Ernest.
0: De que està ja...
5: Això no vol dir que tampoc...
0: Bueno, per si de cas, avui us abraçaré fort abans de marxar. Marc Puga, moltes gràcies, baby.
3: Soc immortal.
0: Ara tornem amb la tele del Lillo, eh?
3: Home... Valent!
0: Hòstia, no he disparat el...
4: Ja que has de matinar, fes-ho de bon humor. Si escoltes el matí de l'Eolé. Posa el Matina Codina de RAC 105. Amb l'Ernest Codina.
8: RAC 105 Barcelona.
9: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina amb bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
6: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
10: M'avisa. Concessionari oficial Fiat a Sabadell. Vine només aquesta setmana els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
11: Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
12: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
13: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra, plusfresc.cat, i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
14: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
15: Matina Codina.
16: Si escoltes el Matina, ole, ole. Matina! Són els millors, tu, m'encanten. I els de les demés ràdios, que n'aprenguin.
17: De 6 a 11, amb Ernest Codina, a RAC 105.
18: L'Inmotor, concessionari oficial Hyundai, patrocina aquest espai.
0: Informació de servei al trànsit amb el Ferran Arandia. Com està el pati aquesta hora del matí?
19: Bon dia, doncs continuem la jornada. A hores d'ara amb dues noves avaries. Una ha estat a l'A2 entre Abrera i Castellbisbal, que obliga a tallar un carril de circulació, provocant 3,5 km de retencions en sentit nord. La segona incidència ha estat a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que en sentit sud també obliga a tallar un carril i provoca 3 km de cues. Fa tot just una estona hem tingut un accident a la AP7 entre el Papiol i Castellbisbal, que en sentit nord, en direcció Girona, també talla un altre carril provocant 1 km de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, continuem també en cadascuna de les entrades de Barcelona amb retencions habituals en tot el nus de la Trinitat, a les dues rondes de Barcelona en tot el seu tram, amb cues en sentit sud, també als túnels de Vallvidrera o al Llobregat, tant amb retencions per l'A2 com per la B23. Al Vallès també, sobretot, hi ha retencions a la AP7 de manera intermitent, amb direcció Tarragona, entre la Roca i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
18: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.

0: Estic a punt de fer-vos un petó a tots, perquè he quedat absolutament... Què passa?
1: Ja està la Mar enfadada amb algú, que no sé qui és.
0: Estàs molt senissa, eh? Estàs molt senissa.
2: No, senissa està senissa.
3: Està molt enfadada, vull la Mar.
2: He dit que no us faria un petó.
3: Senissa vol dir que dona mala sort.
0: Molt bé, va, seguim.
4: S'acaba l'estiu, però les ganes d'estar en forma segueixen més vives que mai. Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness. Posa't a prova. Una vida més activa i saludable és possible. Ara és el moment de començar. T'ho posem fàcil amb les promocions especials de setembre. Consulta promocions a eurofitness.com.
0: Després de Bruno Mars i el Risky Doll, saludem a l'Alan Lillo per repassar el més destacat que has trobat a la tele.
5: Sí, senyor, bon dia a tothom. Clar, aquí ens vam anar molt contents, molt feliços, de pont, però el dijous a la nit, El Hormiguero duia a l'entrevistada que, segons aquesta taula, era la més important de la seva primera setmana d'estrena,
3: sí,
5: que era Esther Expósito.
0: Oh, m'encanta.
5: Sí. Van ser líders d'audiència amb un 13,8 de share. I Esther Expósito, que és perfecta, és cert que no ho és tant...
0: Perfecte, perquè... segons tu, no?
5: Bueno, perquè tothom diu que és molt maca i que...
0: A mi em fot una mandra, adéu.
5: Sí,
3: bueno. No te ponga exquisito ahora, te va poner ahora tiquismiqui.
5: Doncs a l'Hormiguero van entrar una mica en la seva personalitat, com és en la intimitat Esther Expósito, i es veu que va explicar que li té pànic a una cosa que li fa molta, molta, molta por.
2: Ai!
6: ¿Cuál es el animal o insecto que más miedo te da? De esto que dices... ¡Ah!
7: No lo sabes tú.
8: No.
7: Este.
8: ¿Cuál es?
7: Lo tengo tatuado.
8: Una araña.
6: ¿Una araña?
7: ¡Hala!
8: Oh, la araña te da miedo, sí.
7: Sí. Fobia. Vaya,
6: pues
7: terror.
6: Está muy guay.
8: Pero te...
7: Y voy y me tatúo una araña porque estoy loca.
8: Loca.
0: Estás loquísima.
8: Te lo iba a decir yo, pero si lo has dicho tú, pero...
7: No sé en qué momento. De hecho, creo que fue justo antes de grabar Marfil. Porque tienen algo que me fascinan. Me dan pavor. O sea, en mi cuarto, fuera. No, no, que venga alguien a matarla porque además yo no puedo. Pero, aunque ya sé que no hay que matar bichos, pero no puedo.
8: Las tarántulas son súper suaves.
7: Me dan menos miedo las tarántulas, porque son como un cacerro.
0: No té cap sentit res del que diu aquesta noia. O sigui, per començar, et tatues un animal que et
2: no
0: fa...
2: No té cap sentit.
0: Moltíssima por.
8: Claro, porque es como Batman con los murciélagos, que le dan miedo, pero se convierte en murciélago para avanzar con ese miedo.
0: I després diu que li fan por les aranyes, però que les taràntules no.
5: Ara, exacte.
0: Que diu que són com cangrejos. Sí, a partir d'ara demanaré una manida de taràntula, jo, també.
1: Més tota que una sabata.
3: No diguis això.
0: Bueno, no deixem els bitxos,
3: sí,
0: perquè a Supervivientes hi ha hagut una concursant, Alan, que déu-n'hi-do ha patit els efectes d'estar a Honduras.
5: Sí, estem parlant de Supervivientes All Stars, que són aquests famosos VIPs, teòricament, entre moltes cometes, que estan allà, Rosa Benito, Arcano, María Jesús Ruiz, Yola Berrocal...
3: Ja no queden VIPs, no? I és que, no. Qui és aquesta
0: gent? Tota aquesta gent que viuria sota un pont si Mediaset no els hagués rescatat del carrer.
5: Correcte. I també està Chiqui, que és aquella persona que es va posar molt de moda perquè era la primera persona amb nanisme a Gran Hermano.
2: És veritat.
5: Ha tornat Chiqui a Telecinco, està allà a Supervivientes, i efectivament...
0: Ho va patar Gran Hermano 10, aquesta.
5: Sí. I efectivament té un gran problema amb els insectes.
9: ¿Puedo ver esas piernas?
10: Todo el cuerpo, Sandra. Todo el cuerpo. Menos el poto o el toto, como quieras decirlo.
9: ¿Y cómo lo llevas, Chiqui?
10: Horrible.
9: ¿Cómo lo
10: Fatal.
9: Llevas?
10: Fatal.
9: Fatal.
10: A ver, ven aquí, Chiqui, que te vamos a ver bien esas picaduras.
9: Por favor.
10: Sí.
9: Es que, María...
10: A ver, enséñanos. No, pero a ver, que te vamos a fijar, vamos a hacer...
0: L'han deixat com un autèntic colador a la Chiqui, confirmant que els insectes tenen predilecció per una persona concreta, perquè els altres concursants no els han picat tant.
5: Això recordo jo, una edició que estava la Mireia Canalda i la van acribillar també, a la Mireia Canalda. Li va passar exactament el mateix. No hi havia ni un centímetre sense picada.
3: Que per la Chiqui, una picada de mosquit. Deu ser com per nosaltres.
2: A veure, què dius?
3: Una bala de
5: pell.
0: No, la veritat és que té erupcions cutànies per tota la pell, pobre Chiqui. Una edició bastant accidentada, perquè també hi ha hagut la filla de la Raquel Bollo, que està allà, que ha hagut de deixar el programa per una lesió cervical. Diuen que després de llançar-se de l'helicòpter, que cada vegada els deixen des de més amunt, els concursants. No sé
2: Pobret.
0: Si ho heu fixat. Els deixaran caure des de l'estratosfera.
5: Per cert, ahir vaig veure un vídeo viral a xarxes d'una dona que estava veient en directe a Supervivientes i va tirant darrere i veia com se'ls va colar una imatge on hi havia dos concursants que havien de buscar un pal sota la fang, sota el fang,
0: sí.
5: I un d'ells no el trobava. Llavors es veu com algú de l'equip, l'equip de l'estaf, dels presidents, llença un pal perquè l'agafi i se'ls cola la imatge on es veu un pal de fora cap a dintre.
3: Entrant,
5: dient, agafa aquest, enganyen, perquè si no, no avancem.
0: Ens enganyen per tot arreu.
3: Les proves molt ambicioses, trobo, no?
0: Sí. Bé, després de comentar que a la Chiqui li han picat, literalment, ho diu ella, fins al toto, sí. Acabem Antena 3 Notícies.
5: Sí, acabem amb humor, perquè tot i que sigui un informatiu, ja sabeu que Matías Prats és sinònim de el chascarrillo, no? El gag. La brometa, no? I bé, es veu que hi ha una moda ara que és no rentar-se el cabell entre els homes per semblar més atractius.
0: Sí.
5: Això ho ha comentat Matías Prats i, clar, no se n'ha pogut estar de fer el chistecillo al final.
11: El último fenómeno viral en las redes sociales se llama Feromone Maxim. Y no es otra cosa que la moda en los hombres de no lavarse el pelo para resultar, dicen, más atractivos. Tiene que ver, así lo aseguran sus seguidores, esto hay que leerlo. En conseguir conservar unas supuestas feromonas naturales para aumentar la capacidad de seducción.
5: Ara.
11: No me gusta un pelo.
3: ¡Qué bueno!
12: Qué bo. ¿Os ha gustado, eh?
3: Horas bajas de que te acudí.
12: Oye, y la verdad es que me la escribí yo enterita.
3: ¿Ah, sí?
12: Nadie me ayudó, la escribí a pelo.
3: No pot parar.
0: A més,
3: i de pelón.
0: Si cada vegada és més facilón l'acudit que fa.
12: Bueno, també me estoy haciendo mayor. Me gustaría verte a ti.
0: Potser ya te podría jubilar.
3: Ara. 75 tacos, eh?
0: Escolta'm, s'ho inventen tot també per dir que ets un guarro, no? Això del feromon màxim. No rentar-te els cabells perquè ets més atractiu. No?
3: S'ha fet a França tota la vida,
0: ets un guarro.
5: Ara.
0: 11 minuts i les 9. Ho hem deixat aquí, Lillo, moltes gràcies.
5: A vosaltres.
0: Ara escoltarem Dua Lipa i de seguida Sergi Ferrer, de què ens parles?
3: Ui, una cosa que és no us l'espereu, perquè hem de parlar de... Sabeu que ara els Houthis aquests han tancat el canal d'Aràbia Saudita i no hi haurà benzina per ningú? Us porto la solució.
0: Perfecte.
4: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Ja ens l'ha ofert, l'espai era la tele. Sí.

0: Per sobretot, intentem ser coherents aquí a RAC 105, a la nostra programació musical. Si creiem que la Dua Lipa és una superestrella, una superartista, una superguerrera de la música pop dance, doncs l'hem de posar a tota hora amb alguna de les seves cançons consolidades, com per exemple aquesta del disc emblemàtic, icònic i antològic Future Nostalgia. La cançó es diu Physical, per fer una mica d'exercici matiner al Matina Codina de RAC 105. A veure, Sergi Ferrer, hi ha una notícia d'última hora que farà créixer el preu dels combustibles.
1: Molta atenció, perquè els rebels del Iemen han atacat un estret i això està fent pujar el preu de la benzina, el barril de Brent i tota la història.
0: Jo per mi que s'ho inventen, com que no ho podem veure.
2: Clar, clar.
0: És que vull dir.
1: No, jo he vist les imatges i tiros, s'han pagat molt cara la gasolina, eh? Ara em direu, ostres, us puc oferir jo una anàlisi exhaustiva de la situació geopolítica i les conseqüències a curt i mig termini que tindrà pel bloc occidental aquesta pujada de la benzina? No.
0: Per sort.
1: Us puc posar un tio cantant la gasolina, però que sense dir les consonants, només cantat amb les vocals? Això sí que puc.
3: O-A-I-A-E-A-O-E O-A-I-A-E-A-O-E O-A-I-A-E-A-O-E

0: meravellós. Per mi és un document del tot versemblant, Sergi Ferrer, perquè és com la gent canta a altes hores de la matinada la gasolina a les pistes de ball.
1: Sí, està molt bé, fa un programa entertainment, de humor, de jiji, de jaja, però hi ha el fons de la qüestió molt preocupant.
2: Tu tampoc fas servir consonants, eh?
1: Us l'han tornat a colar amb el tema de la benzina. Fa un temps la gent deia Pedro Sánchez, ens estàs ajudant molt. Moltes gràcies.
2: Què?
1: La copibonda torna a pujar. On està Pedro Sánchez?
3: Bueno.
1: Te dic una cosa. El proper coixa que hagueu d'agafar
2: serà... Fa tot la pient.
1: Un cavall amb un carro.
0: Ah, mira, sí, haurem de tornar a les andades, no?
2: Està molt cara la gasolina, eh?
0: Sí,
2: està
0: ja
2: 299
0: dit,
2: pesetes la cuesta de fin de setmana, eh?
1: Exacte. Ah, Déu-n'hi-do,
2: està quasi a 300 pesetes.
1: A mi no m'afecta.
0: I això,
1: a mi no m'afecta.
0: Perdoneu, està portant un problema, que és que és impossible anar a posar combustible, anar a carregar el dipòsit, a una gasolinera low cost.
2: Ui.
0: Unes cues.
2: La gent les ha descobert.
0: Jo prefereixo pagar 2 euros més i no fer cues,
2: Sí.
1: I després estarà el llest que dirà, no, jo...

0: Què passa amb aquest?
1: O els que tingueu cotxe elèctric que no es passi com la Lali Llu, un dia no va carregar el cotxe i no va poder arribar a la feina.
2: És que li passa de tot amb aquest cotxe
3: elèctric. Per un metre, eh? Un metre, d'acord.
1: A tot això, Gonzalo, tu t'agrada la gasolina o no?
4: No m'agrada.
1: No, la cançó, dic.
4: La cançó m'ha encantat.
1: Doncs perquè anem a publir amb el Gonzalo cantant la gasolina?
0: Evidentment.
1: Endavant, a capella, eh? 3, 2, 1, quan vulguis, Gonzalo.
4: A ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. A mí me gusta la gasolina, dóname gasolina.
0: És un cotxe arrencant, ara.
5: Matina Codina. Només a RAC 105.
6: Hi ha professionals que es fan i altres que venen de sèrie. Com els vehicles comercials de Volkswagen, amb múltiples solucions de carrossats de fàbrica, gran capacitat de càrrega i motoritzacions TDI, elèctrica o híbrida, amb fins a 620 km d'autonomia combinada i etiqueta zero. Si busques un company de feina, deixa de buscar. Entra a volkswagen-comerciales.es. Professionals de sèrie.
7: Si vols ser la compra bé a Tanacarre.
8: Uns cabells preciosos per ser del club amb el 2x1 en tots els productes Pantene. Si en compres dos, n'acumules un al pròxim xec estalvi. I això són calarons per tu. Fins al 23 de setembre.
9: Hola, sóc la Iaiza. Vaig superar un linfoma i durant el tractament vaig necessitar moltes transfusions de sang. Per això sé de primera mà que quan cal hi sou. Ara que tornem de vacances, vine a donar sang o plasma, perquè la necessitat no s'atura. Troba el teu punt de donació a banksang.net/donar. Quan cal, hi som. Moltes gràcies.
10: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
11: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
12: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a Aigües Turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
13: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
14: La veritat és que va sobre rodes.
13: Tan content estàs?
14: Això també.
13: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroën.es.
5: A RAC 105, Matina Codina presenta el Senglar d'Osona. Ernest Codina.

0: m'imagino tots els matineros en peregrinatge, allò en fila, a la carretera, majoritàriament, o a feina, escoltant aquesta cançó fantàstica que ens tenim al matí. Jamaican Bam Bam de Ugeli Soldo, un dels hits a les pistes de ball. Nou tocades del matí, bon dia, Marc Puga.
1: Bon dia.
0: Parlem d'una efemèride brutal del món de la televisió a Catalunya, que és que avui fa uns anys que va fer història a TV3 aquesta sèrie. Ah, no, hosti, Pere, que m'he equivocat.
2: A veure.
1: Com que no?
2: Estació d'allà.
1: Nervits. Ara la gent dirà quina sèrie va fer anys.
0: Sí, Pere.
3: Claro.
0: Un segon, és que he carregat una altra cosa. Aquesta sèrie.
1: Ara sí.
0: Ja veig la mosca, eh? No veieu el...
1: Sí, veieu la mosca. Estem parlant de Merlí. I és que el primer capítol es va estrenar un dilluns 14 de setembre del 2015 a TV3 en prime time.
4: Com avui, justament.
1: Sí, exacte, fa uns anys, com hem dit. La sèrie va començar amb 13 capítols de la primera temporada i es va convertir en un fenomen perquè va anar a altres països, van fer després el spin-off.
0: És una mena del salir de classe a la catalana, no?
3: Ara,
0: o del high,
3: ara.
0: Anava a dir high school,
1: sí, musical,
0: perquè no hi ha ni una cançó de Merlí.
1: No hi ha cançons. A més, amb un gran repartiment i amb frases molt mítiques que amb els anys s'han anat fent bastant virals a xarxes socials. Frases del Merlí, que escoltarem ara mateix, perquè he fet una tria de les tres frases que a mi del Merlí m'han tocat més la patata.
0: Sí, perquè t'entretenia i t'allissonava
1: també. Aprenies
0: molt amb Merlí.
1: Sí, i és que feia reflexionar molt. I cada capítol anava com d'un filòsof i bé, si no, veieu la sèrie, si no sabeu de què va. Escoltem la primera.
5: Alguns es consolen dient que la felicitat es troba en les petites coses. Està molt de moda dir això de l'olor del cafè al matí i els ocellets que canten. Una merda, això no és la felicitat.
6: Merlí, estàs bé? Vols que avisi algú?
5: A veure, qui de vosaltres és feliç? Gerard.
7: Bueno, sí, a mi en general tot em va bé.
5: Molt bé.
7: Però tampoc sempre.
5: Ja. General.
7: General, sí.
5: Per Aristòtil, la felicitat no és un estat, és una activitat. Només és el final de la vida que es pot dir si has estat feliç o no.
0: Escolta, gran guió i una gran creació, la de... No recordo ara, l'Héctor, no se me'n recordo com es deia el creador de Merlí, però realment un format realment extraordinari que va triomfar no només a Catalunya, sinó també a Llatinoamèrica.
8: Sí, també és veritat que hi ha molts actors d'aquests que es pensaven que anaven a anar a Hollywood i ara no tenen ni feina.
4: Eduard Cortés?
1: Han fet moltes coses.
0: Héctor Cortés.
4: Eduard Cortés, posa aquí.
0: Ah, bueno.
4: Pues, el director.
0: L'Héctor, com ha dit?
4: Ah, Héctor Lozano és el creador. Lozano, i sí. Eduard Cortés, el director. I Sergi Ferrer, el locutor.
1: Gràcies, Sergi. No, a mi em passava que veia la sèrie i pensava, uau, et feia pensar realment. I jo pensava molt en el guionista i deia, jo, quantes idees, no?, de cada classe de filó.
0: Clar. I t'anaves a dormir, que no podia... Clar, al cap no per donar voltes de les reflexions que feia el Merlí a la classe.
4: L'exnòvio d'una amiga meva era llicenciat, graduat en filosofia, i s'encarregava de supervisar el guió del capítol perquè no es digués cap borrada.
1: Ah, uau.
8: Clar, periodisme.
4: No, periodisme no, filosofia.
8: Està molt bé, és un bon detall.
0: Però hem d'aprendre de Merlí, que és una sèrie que està cuidada al detall.
1: Sí,
0: no?
1: Jo recordo en aquell moment estava a batxillerat estudiant filosofia, justament. I sempre veia Merlí, no, i pensava, jolín, per
0: què
1: no
0: m'expliquen? El Merlí, no?
1: Clar, per què no m'expliquen així?
0: Jo crec que les vagues dels professors van començar aquí. Que van dir, aquest tio ara ens està posant una pressió d'haver de fer les classes originals, creatives, divertides, etc.
8: Ara el Merlí ni una vaga,
1: també... No, ni una vaga, sempre treballava.
8: Que vagin prenent nota, els profes.
1: Clar, és que els profes t'explicaven qui som i on anem d'una manera avorrida, però mira el Merlí com
0: ho
1: feia.
5: N'estic fins als collons de la gent que diu que la filosofia no serveix per res. Sembla que el sistema educatiu ha oblidat les preguntes qui som, d'on venim, on anem. Ara només importa quina empresa muntem, quanta pasta fotrem...
0: Correcte. No sé si m'ho invento o què, però em sembla que van augmentar molt les inscripcions a filosofia. Vull recordar que això va ser així. Recordo que hi ha molta gent que es va començar a interessar per la filosofia arran d'aquesta sèrie.
1: Jo el que sí que he trobat una dada és que molta gent aleshores buscava a Google els filòsofs i aleshores sí que, no sé si s'inscrivien, però sí que s'interessaven molt per qui eren i què reflexionaven.
4: És ben bé el que deia l'Ernest.
1: Sí, però... Bueno, sí, perquè no sé si la gent ho acabava d'estudiar. El cas és que hi ha una altra frase que m'agrada molt, perquè jo soc una persona que... Jo m'ho pregunto tot bastant, no? En plan, per què? Sí, per què? Tot em pregunto per què.
2: Exacte, vinga.
1: I el Merlí parla d'això que vivim en un mar de dubtes.
0: Va molt bé, ara no sé què passa.
1: Vale.
0: No, que no està sonant res a l'ordinador.
1: Ah, res de res.
0: Tinc el canal amunt.
3: Amb una dada, si vols. Va augmentar un 20% les matrícules de gent de filosofia a les universitats catalanes.
1: A mi, doncs, sí que tenia raó.
3: Aquest increment substancial de les inscripcions és un article que dura 15 minuts.
0: El que està passant és greu perquè tinc l'ordinador que funciona, és a dir, que es veu tots els documents a la pantalla, val? Tinc els canals amunt i no està sonant res.
4: Vols que seguim parlant o vols que callem? Què necessites per parlar?
0: Disparo a Mar.
4: Dispara a la Mar.
0: Aneu a buscar un tècnic, sisplau.
1: Aneu a buscar
0: un tècnic de so, perquè jo això no sé què està passant.
9: Clar, o sigui, ara no, hem de seguir parlant, sí o sí?
0: No, perquè puc disparar des d'un altre ordinador, però un document que no serà el de la Mar.
1: Ens quedarem sense escoltar el Marli.
0: No, al revés, que la gent es quedarà esperant que tornis tu.
10: Tu ja està bien, tu ja estàs com becario, tu. Té otra vez un problema tècnico.
0: No,
3: no, no és becario.
10: Cada dia hi ha un problema tècnico en este estudio, tu.
0: Va, disparo la Shakira i de seguida tornem, esperem al Matina Codina.
11: Aquest és el sol Rock Sensi. No podràs canviar d'emissora.

0: perquè comença la seva residència europea a Madrid, amb 12 concerts d'entrada i un complex, un recinte que tindrà absolutament de tot. També estàvem ara aquí al Matina Codina després del Dai-Dai, repassant algunes coses, algunes frases, no?
1: Sí.
0: I tot d'intríngulis d'una sèrie que avui fa 11 anys, una sèrie mítica que m'agradaria molt que tornés, que és Merlí.
1: Merlí. Avui és bon dia per fer com un marató, tornar-la a començar, no? Anem amb una de les frases que a mi m'agrada més, perquè jo tenia un professor a la universitat, sí, un profe Trapella, que sempre em deia: eres un mar de dudes.
2: Ah, com vulguem dir.
3: Per viure en un mar de preguntes sense resposta, no hem de rendir-nos davant la vida. L'hem d'afrontar en tota la seva incomprensibilitat.
0: Jolins! I després, després t'anaves al pati i ja no podies jugar res perquè et deixava allà amb el cap pensatiu, no?
1: Exacte. Qui sóc, jo on vaig?
4: Sí, senyor, jo, doncs, com deia el gran Gandhi, només sé que no sé res.
5: No sé si ho deia el Gandhi,
1: el gran Gandhi.
5: Això no ho deia el Gandhi, segur que no ho deia el Gandhi.
1: Per celebrar aquests 11 anys que fa que es va estrenar Merlí a TV3, hem parlat, evidentment, amb el protagonista de la sèrie, amb el Merlí, amb el Francesc Orella, i ens diu això.
6: Hola, sóc el Francesc Orella, per molts el Merlí, i vull enviar una salutació al programa Matina Codina de RAC 105, aprofitant la celebració dels 11 anys ja de l'emissió de la segona temporada de la sèrie. Bé, Merlí va significar molt per mi i va ser un privilegi fer aquesta sèrie, interpretar aquest personatge i compartir la feina amb tot un equip artístic i tècnic magnífic. Una abraçada a tots, gaudiu-vos de la vida, que són... Bueno, el tòpic és de que són 4 dies, però jo diria que són menys. Una abraçada.
0: Ei, ha recuperat una mica el personatge, no? Deixant-nos una frase per la reflexió, no? Que vivim intensament el Carpe Diem i totes aquestes coses. Quin gran actor, quin temperament, eh?
1: Fantàstic.
0: I quin rictus, quina manera de posar-se davant de la càmera.
5: Ara.
4: També hi havia el Johan Cruyff que deia: si nosotros tenemos el balón, el otro equipo no lo tiene.
0: Sí, però Johan Cruyff era un gran entès del futbol, però tampoc se'l podria considerar un gran filòsof, no?
4: O sigui, senyor, efectivament. No sé el que has dit.
5: No ha escoltat res del que has dit.
1: Res.
0: Doncs escolta, a tots els fans de Merlí, un petonet des d'aquí, eh? Esperem que us hagi encantat aquesta secció carregada de nostàlgia, eh?
1: Ai,
0: amb el mateix Francesc Orella acompanyant-nos a RAC 105 al matí a Codina, just abans d'aquest guitarro de la Natasha Bedingfield.
1: Hola.
0: Bon dilluns, Catalunya!

0: una d'aquelles que ve de bus cantar el cotxe, la de la Natasha Bedingfield. El que no està escrit és el talent de l'Albert Ferran Motia.
1: Albert Ferran!
2: Home!
1: Hola!
0: Escolta'm, no sé si havies vingut mai al Matí Acudint. Alguna vegada sí, no? He vist una conversa pretèrita aquí al nostre WhatsApp.
2: No, però aquí al nou estudi no.
0: No, no, sempre fa il·lusió.
2: Sempre fa il·lusió.
0: Sempre fa il·lusió. Tenim l'Albert Ferran perquè l'Albert Pedrol ha decidit fer 4 dies de festa.
3: Ah, sí,
4: mira'l.
2: Segon cap de setmana a setembre i ja s'agafa un dia.
1: Sí, li han fet una festa als seus amics, se l'han endut per sorpresa a Manchester, a veure el Manchester City United.
2: És un altre estatus.
1: Sí, sí, un altre estatus.
2: La ràdio i Pedrol.
1: Ara.
0: L'estatus del gandul, li diria jo.
1: Sí.
3: Mira, no fot res, un Pedrol.
0: Com cada dilluns repassem l'actualitat esportiva, avui amb el Ferran, l'Albert Ferran, i és que el Barça continua intractable en aquest inici de temporada i una nova victòria per 2-4 al Camp de Llevant. Bastant soferta, però, la victòria.
2: Sí, diríem que el Barça anava molt sobrat, es va relaxar i va acabar patint, tot i els primers minuts, amb el gol de Xavi Espar, que va obrir la llauna al minut 5, i la Lamine Yamal amb un doblet va situar el 0-3 a l'inici de la segona part, sí. I en aquest tram final el Llevant doncs, va aprofitar les errades del Barça, es va situar 2-3, però el golàs de Adeyemi va acabar sentenciant el partit. I a més va intentar fer un escorpí també a Adeyemi abans del gol. Realment és un jugador amb highlights i és un jugador que promet, com a mínim.
0: Diuen que és un tio bastant irregular, no? Però...
2: Sí, de moment, ahir, com a mínim, va permetre al Barça no patir fins a l'últim segon.
0: Els teus companys de RAC1, algun, em sembla que va ser el Gerard Bellera, que es va atrevir tacitament a comparar aquest gol amb el que va fer Messi al camp del Getafe.
3: El
0: van haver de frenar, perquè, clar, comparar Adeyemi amb Leo Messi...
1: Napejar, bo!
2: Sisplau, va tenir un petit lapsus.
3: A mi m'agrada més a l'Edamà bé que el Messi.
1: Adeyemi.
2: Escolta, els números del Barça són 6 partits, 6 victòries, 26 gols a favor, és a dir, 4,3 de mitjana per partit i només 5 en contra. I amb Lamine Yamal, que se'l veu finet en aquest inici de temporada...
0: Sí. De fet, els dos pitxitxis de la Lliga són del Barça, no? Rafinha i Lamine.
2: Lamine, empatat amb Mbappé, crec que Camello també. Tercer doblet consecutiu a la Lliga de Lamine. Està on fire. I, a més, se'l veu amb ganes de rebre aquest reconeixement de la pilota d'or. Vale. És un debat que a mi em cansa bastant, em fa bastanta mandra, ja, però ell mateix...
5: Perquè no te la donen a tu.
2: Segurament.
5: A mi no em cansa gens.
2: Però a les últimes hores tenim un document de Lamine Yamal a una entrevista a Universo Valdano, que s'emetrà aquest divendres.
5: Vaya peñazo,
2: és un fragment.
1: Valdano, aguantar-lo,
2: és d'aquestes converses llargues amb Valdano.
1: Fossegado.
2: Diu Lamine que mereix ell aquesta temporada guanyar la pilota.
6: Yo creo sinceramente que como mejor del mundo a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
7: Así de claro lo tienen.
6: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
0: El que no li donaran és el premi a l'orador més animat, eh? Les pauses, Lamine, que...
5: Ho sap tothom que veu el futbol ja ho sap que el millor soc jo i després jo i Mbappé, però primer soc jo.
1: És una fiesta, a veure si...
2: Déu-n'hi-do amb els dos jugadors que tenen el seu ego i Mbappé vol la pilota d'or, Lamine vol la pilota d'or, potser li donaran a un altre. Harry Kane també fan campanya des del Bayern.
0: Tu, si haguessis d'apostar tots els diners que tens, a quin nom el posaries?
2: És complicat aquest any, perquè no hi ha un favorit, eh? Jo preferiria que Lamine no el guanyés, perquè...
1: No,
2: perquè així tindrà aquest al·licient, vull dir, té 19 anys, ja guanyarà pilotes d'or.
1: Que li donin el Quiñones aquell que ningú sap qui és.
2: Sí.
1: Exacte.
2: O a Bosinha, el porter.
1: Exacte, de Cabo Verde.
0: M'agrada molt que el Ferran diu, a mi és un debat que m'interessa zero i l'estem tenint ara.
2: L'estem tenint, sí. No, bàsicament perquè encara falta més d'un mes, és el 26 d'octubre que s'entrega el premi, és a dir, que tenim setmanes de pilota d'or.
3: Bueno, diuen que organitza France Football i llavors l'Mbappé té més números, perquè el francès,
1: ha marcat molts gols que la filla...
2: El que sabem segur és que el Barça és líder.
0: Sí, senyor!
4: Epa, quina alegria!
2: Sí, en solitari, amb 3 punts més que el Madrid. I 5 sobre l'Atlético, que aquesta nit ha guanyat 0-3 al camp de la Real Societat. Partit difícil. Ha marcat els 3 gols als últims 10 minuts. I gràcies a aquests 3 gols...

0: futbolista a hablar en el Mundial. ¿Da por válidas esas explicaciones? ¿Tanjado el tema?
1: No, yo normalmente nunca hablo de situaciones de conversaciones o negociaciones entre clubes, y por tanto la postura del Atlético de Madrid ha sido siempre muy clara, muy determinada, muy contundente, y todo lo demás me parece que ya sobra.
2: A mi sí que em cansa aquest tema, Julián, que a l'opinió del meu tiet Simón no li interessa a ningú, és el germà de la meva mare, el tiet Simón, però ja he dit que sort que no l'hem fitxat, perquè el Barça és una autèntica picunadora i que aquest tio hauria vingut aquí, que... No, que...
3: Sí, està molt bé, el Barça està molt bé, està líder, en solitari i tal, però esto ja sabéis, no és com empieza... sino cómo acaba.
0: Ah, ya, amigo. Vale.
4: Pero de momento el Barça es líder, ¿no?
5: Tic-tac.
6: Ara, no, tic-tac, no, es líder.
4: Ja. Es líder y l'Espanyol també està fent un bon inici, és vuitè a la classificació.
5: Correcte. Que l'hora que es pareix a l'Espanyol.
3: Vam guanyar los Asuna.
5: S'ha parlat mai de l'Espanyol.
4: 0-2, un camp complicat i pràcticament sense patir. Avui es tanca la jornada 5 amb un duel entre el Villarreal i el Betis, i demà ja arrenca la sisena jornada. Tenim setmana jornada intersetmanal.
2: Sí. Clar, perquè després hi ha una aturada de 3 setmanes.
4: Sí, i ara han de posar partits. Sí.
2: Què farem sense la Lliga?
5: Tenim un jugador espanyol que
4: sí, mira, parlar de la pilota d'or. 3 setmanes sense futbol, parlar de la pilota d'or. Demà, Rayo Espanyol a les 7 i Elx Madrid a 2:15. I dimecres juga el Barça, un horari excel·lent per vosaltres, a 2:15 de la nit.
3: Quina ràbia.
4: Barça Racing de Santander.
3: Joder.
4: A segona, per cert, jornada per oblidar pels catalans, doble derrota del Sabadell i del Girona, que això sí, estan situats a la zona mitjana de la classificació.
3: Eso no ha dicho nada, cabezón, del Sabadell.
5: Joder, com si estigués jo cada setmana parlant al Sabadell.
7: Bueno, pues ets la persona que viu a Sabadell, pues hauràs de parlar tu.
0: Sí, senyor, ets el representant.
5: Demano perdó.
8: Estoy loco por el tenis, me encanta.
2: I aquesta nit, companys, s'ha fet viral s'ha fet viral el guanyador de l'Open dels Estats Units de tenis. Què ha passat? Per què de cop i volta aquest tio ara és un fenomen?
4: Doncs perquè, no sé si heu vist el vídeo,
5: sí,
4: però ha guanyat el torneig per primera vegada. Guanyava l'Open dels Estats Units, el seu segon Grand Slam. Ha guanyat l'últim punt. I no ho ha celebrat perquè no sabia que havia guanyat.
2: Clar.
4: És a dir...
2: Falta de costum, el no guanyar mai, no?
4: Fa el servei, guanya el punt, es gira per preparar-se pel punt següent i de cop i volta veu que el públic s'ha aixecat i que aplaudeix, que el seu rival s'apropa a la xarxa per saludar-lo, mira el marcador i diu, oi, he guanyat. Aixeca els braços i... Vaja, és la celebració menys mediàtica de la història. No és aquell Alcaraz o aquell Nadal que quan guanyen es llencen a terra i comencen a plorar. No. Sí. Un home que no ho celebra perquè no sap que ha guanyat un torneig de Grand Slam, no el torneig de
5: la patata.
4: Sí, per exemple. No, ha guanyat un Grand Slam i no ho celebra.
9: Sí, l'he guanyat tantes vegades.
2: Guanyador per sorpresa, digues, Rafa.
9: Sí, no, que he guanyat jo. Sí. He guanyat tantes vegades a l'Esberet. No sé, no està acostumat, no? A guanyar cap títol. No?
2: I Alcaraz, que va quedar eliminat, de les carreres.
10: Tío, yo quedé eliminado contra, creo que el que jugaba,
4: sí,
10: ¿no?
4: Sí, Shelton, contra Shelton, el finalista.
10: Shelton,
5: és molt guapo. L'Alcaraz està molt guapo, ara.
2: Sí.
0: Sí, està guapo.
2: Escolta'm, alguna cosa més de l'actualitat esportiva, Albert Ferran?
4: Sí. Destaca que Marc Márquez ja és líder del Mundial de MotoGP, que fa 3 mesos estava a 102 punts del líder, i amb això, en 3 mesos ha empatat amb el líder i per més victòries ara mateix seria el campió del món.
2: Com t'ho has fet, Marc, per aquesta remuntada?
5: Bueno,
2: quina ha estat l'estratègia, no?
5: L'estratègia ha estat unes curses, fer-les bé, ara pues, me trencaré algo i intentaré aguantar fins al final. Perfecte. amb l'os trencat.
4: Sempre a remuntar.
7: Bona estratègia.
11: Dona-li una abraçada al teu germà, el Marc.
5: No, jo sóc el Marc, el meu germà és l'Àlex.
2: Com el Tipi i el Zapi. Escolta, Lluís, tu que ets un tòtem de l'actualitat esportiva i del periodisme esportiu i tal, què t'ha semblat l'Albert Ferrana?
11: No, ho fa molt bé, la veritat és que jo me'n recordo, quan et veig a tu, me'n recordo de la meva etapa a la ràdio, que vaig estar també allà allà a Catalunya Ràdio i vam estar fent un programa de ràdio, un d'esports.
5: Com es deia?
11: Esports.
5: Es deia esports?
0: A seques.
2: Bueno, perdona, a RAC1 hi ha un programa que es diu Super Esports.
4: Sí, exacte. Escolta, tranquil, però que demà tornar al Pedrol. Sí, que...
11: Escolta, no, doncs m'ha agradat molt la teva intervenció.
4: Gràcies.
11: Veig que tu portes tot
4: gràcies.
11: Anotat. Com jo també.
4: Tu, que ets un mestre, sí, les teves paraules tenen molt valor.
11: Gràcies. Escolta, ja et signaré un llibre, no sé si
4: Perfecte.
11: Saps que vaig publicar.
5: Com es diu el teu llibre?
11: Jornades
5: llibre.
11: Esportives totals. Amb Lluís Canut.
5: No es deia ben bé així.
2: Albert Ferran, moltíssimes gràcies.
4: Bon dia!

0: Tina Codina. Només a RAC 105.
1: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, ho s'entén. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
2: Soc en Joseba de Carlàs. Si tens un impacte en el parabrisa, no esperis que es trenqui tot. Entra directament a carlàs.es, escull dia i hora i te'l reparem en només 30 minuts.
3: Carles canvia, Carles repara.
4: Comprant al Dimenges Bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
5: Que l'any serien 1, 2, 3...
4: Més de 2.400 euros.
5: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana el pit de pollastre filetejat a 3,65 al pack i la poma a 1,45 al quilo.
4: Més info a Aldi.es. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
6: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del Drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
7: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
8: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
9: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
10: Aquí sentim la Liva Bay i els 40 lladres de les mil i una nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
11: 120.000 euros! Va, que convido jo.
10: Que acaba de guanyar el nou rasca de les mil i una nits de l'11.
12: Let's go!
10: Arriba el nou rasca a les mil i una nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Matina Codina.
14: Hi, everyone, it's Teddy Swim.
15: Teddy Swim.
0: El programa més surrealista de la ràdio matinal. RAC 105.

0: a fi i efecte de fer més agradables els teus matins. Ja sabeu que la nostra programació musical cada vegada és més exquisita i sempre amb l'objectiu d'ampliar el ventall de hits i d'artistes. El nostre parador d'èxit, Teddy Swims, és un dels noms que destaca ara mateix en aquesta cançó que es diu Miss Know It All. Una dona que ho sap tot sobre el temps és la Mònica Usart. Molt bon dia, Mònica.
1: Hola, bon dia.
2: Hola, Mònica.
1: Què tal?
2: Hola, Mònica.
3: La Mònica Usart.
4: Hola, Mònica.
1: Què tal?
2: Hola, Mònica.
1: Mònica.
0: Pareu l'orella perquè ara us explicarem el temps que farà aquesta setmana, una setmana de contrastos en què tindrem una mica de tot, no, Mònica?
1: Sí, podem dividir la setmana en dues parts, la primera avui demà i la segona a partir de dimecres pel que fa a les temperatures.
0: I després decidim quina part de la setmana ens agrada més.
1: Vinga, va. Ambient estiuenc, seran un parell de dies de sol i de més calor, fins i tot sobrepassant els 35 graus cap a les comarques de Ponent. I a partir de dimecres, per una banda, baixen les temperatures i per una altra arriben pluja.
2: Vamos!
1: Amb què us quedeu?
5: Jo amb la primera, perquè jo ja ara sóc d'aquests tribuneros que ara vull calor.
2: Jo
5: perquè ja veig que s'acaba això.
1: Llavors tot l'estiu, no?
4: Jo per mi, que el sol es posi a les 5 de la tarda, que arribi el fred, vull dormir amb nòrdic i vull que plogui cada dia.
2: Ara, i que sigui Nadal, perquè Sergi, estem
4: junts. Tot el dia.
1: Mira, a partir de dimecres, com dèiem, és quan baixen aquestes temperatures. Hi ha una baixada entre dimecres i dijous d'entre 6 i 8 graus. O sigui, agafem les temperatures que tindrem avui i demà, perquè pugen força, estan uns 5-6 graus per sobre de la mitjana i després es normalitzen entre dimecres i dijous. I amb aquesta arribada d'aquestes pluges, que sobretot afectaran centre i nord de Catalunya, comarques de Girona, de Barcelona, Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu. I després, la nit de dimecres a dijous, podrien arribar cap a la resta. I la resta de setmana no pinta molt d'aigua. Sí que la temperatura queda tocada i tindrem un ambient més habitual per aquesta època de l'any, però tot i això, la pluja poca.
0: Havia jerseieta, ja? Havia jerseieta.
4: Oh,
2: sí.
0: Per tant, Marta, ojo al tanto amb el canvi d'armari,
4: Ara sí. Bueno, ara estem centrades primer en l'eclipsi. Quan és l'eclipsi?
1: No, ja havia passat.
4: Ja ha passat.
1: El 12 d'agost.
4: Sí. Ho podíeu haver dit a la ràdio algun dia.
0: Segons el clapés, n'hi ha un cada setmana d'eclipsi.
6: Sí, exacte, no et preocupis, Marta, que d'aquí un mes diran un eclipsi únic que només es veurà una vegada a la vida.
1: Busquen un de total de sol, aviam quan et surt.
6: El busco en 0,
0: l'any que ve es podrà veure cap a Andalusia, no?
1: Ah, exacte.
0: Doncs ja te l'he trobat.
6: En un moment te l'he trobat.
1: Ja havia dit el clapés.
0: Mira, si ha hagut de buscar.
6: La llista
1: que està. Però aquí a Catalunya, busquen un aquí a Catalunya.
6: A més, la lluna cada dia té eclipsi. Mai està plena.
5: És un eclipsi a totes hores.
4: No sé si és
5: el 3-24 dels eclipsis.
4: Perquè no es fumiguen.
6: Exacte.
2: Què tindrà que ver?
1: Quanta incultura de cop,
0: Mònica, alguna cosa més a destacar d'aquesta setmana?
1: No, res més. No, de veritat, ja estava.
6: Perfecte. El sol crema.
4: Segur que no.
6: El sol crema, i molt. I s'acaba.
4: El sol que s'acaba.
6: El sol s'acaba. Vull dir, estem aquí tots amb el sol.
0: Però si falten 100 milions d'anys perquè s'apagui.
4: Més. No ho veurem. 100
0: i pico. Mònica, algun comentari?
1: No.
4: El dia que s'acabi el sol, aviseu, Mònica.
5: Sí, aquell dia...
4: Per no estendre la roba.
5: Aquell dia sí que hi ha canvi d'hora.
0: Perquè això es pot preveure exactament, el dia que s'acabi el sol?
1: El dia just, no ho sé, hauria de mirar-ho.
4: Quan diries?
1: Crec que el dia just.
4: Mullat una mica.
2: Va, digues una data.
4: Digues data, va.
1: Sí, home.
5: Va, fem una porra ràpidament. Quan falta perquè s'acabi? Ràpid.
0: Jo he dit 100 milions d'anys.
5: Vale.
6: 15 milions d'anys.
5: Vinga.
1: Jo crec que menys.
2: 500.000.
5: Vinga.
0: 500.000 milions o 500.000 i prou?
1: Espera, que us ho busco mentre debateu.
4: Jo dic 7 mesos. Ens agafa mitja temporada.
5: En ple EGM.
4: Jo, per tal de no venir a treballar, el que sigui.
5: Són 5.000 milions d'anys que encara tenim per prendre el sol.
0: Ja tens per cremar-se.
2: Ho veurem.
5: Sin problema. Hay que poder comer.
0: Gràcies, Mònica.
1: Apa, adéu.
2: Adéu.

0: Tremendo guitarro, És original del 1995, i com que està de moda ara la música Remember, doncs Bebe Rexha n'ha fet aquesta gran versió. New Religion.
1: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Una cançó que ens ha posat les piles. A veure si ens agafa el telèfon la Sònia, que l'estem trucant per felicitar-la, o no sé, o si donar-li el pèsam, perquè fa 13 anys que es va casar.
2: Bufó, la persona a la que llamo no està disponible.
0: Però un segon.
2: Por favor, deje su mensaje después de la señal.
0: Sònia, no ens has agafat el telèfon, però truquem del Matina Codina de RAC 105 per felicitar-te per aquests 13 anys de casada, de part del Carles i en Roc, el teu marit i el teu fill. Un petonet des del Matina Codina. Que vagi molt bé, carinyo.
3: Adéu!
0: Si us sembla, el que podem fer és obrir línies, no?
4: Sí.
0: Perquè és que jo ara m'havia fet pagues de parlar amb un oient, o una oienta. Telèfon 902-47705, truca'ns ara i entraràs en el sorteig d'un magnífic lot de llet nostre. Hola, bon dia!
5: Bon dia!
0: Com et dius?
5: Josep.
0: Josep, des d'on truques?
5: Des de Bellvís.
0: Bellvís, com està el dia aquí per Ponent, a l'Oeste?
5: Aquí molta calor, a mi no vol ploure, això.
0: Sí. Has vist algun cowboy o alguna cosa, no, per aquí?
5: No, cowboy, perquè hem de veure de cowboys.
0: Bueno, no ho sé.
5: Tenim prou pel que tenim que veure.
0: Però, escolta, si has d'estar de mal humor, ho deixem aquí,
5: Josep? És dilluns, ha d'estar de bon humor. És dilluns,
3: ara,
5: home.
3: Ara.
5: Home, bon Déu.
0: Quin dia...
5: No, perquè escoltem la cosina.
0: Quin dia t'espera avui, Josep de Bellvís?
5: Pues, bueno, apretadet, com sempre. A calor...
0: S'ha
5: d'acabar de
0: collir,
5: aquestes coses,
0: que sempre
5: aquí,
0: en
5: el
0: món rural. Molt bé, perfecte. Ja se't veu tranquil.
3: De què és època, ara?
5: Sí, bueno, que fa que te pots posar nerviós. Si te'n posis nerviós, no, tampoc no n'avances gaire, no?
0: El Cazorra t'ha preguntat ara, per exemple, en el camp, de què és època? Aquí teniu molts arbres fruiters, però també, no sé si és època de panís. Explica'ns una mica, que ens interessa el tema.
5: No, bueno, ara se comencen a posar nerviosos amb els panís, perquè pues, ja se comença a veure alguna carreta de panís, la gent ja vol cosechar... L'aranya
0: ha
5: fet molt mal aquest any, però bueno...
0: Ja, teniu el problema també dels porcs senglars, que s'ho carden tot, que sigui
4: ara,
0: els porcs senglars.
4: Ara.
5: Bueno, però a una mala també, si convé fotre algun piercing amb algun lipotemi, ja està, no lo fotem.
0: Un piercing, Sí, potser és l'eufemisme més...
5: Avui en dia s'ha de parar compte com se diuen les coses.
3: Que sortim.
5: M'entén, hi ha molta gent sensible avui en dia.
0: Perfecte, t'agrada la llet, Josep?
5: Sí. Jo m'encanta, si és de vaca, sí,
0: Tu ets pagès, t'has amorrat mai a la mamella d'una vaca directament, o no?
5: Jo a la mamella d'alguna vaca no, però d'alguna vidella potser sí.
3: Ja sé per on va.
0: Entenc que això, és a dir, un avís a navegant. No ho feu perquè...
3: Ha explotat. Això és que ha begut massa llet.
6: S'ha excitat.
3: Josep, ets viu?
5: Com?
0: No, res, que hi ha hagut una interferència telefònica. No,
5: vale.
0: Josep, no és recomanable, diguem-ne, beure directament de la mamella d'una vaca perquè podries emmalaltir, no? S'ha de bullir la llet abans,
5: Bueno, però els pares també se van fer grans i compte que se'n van amorrar amb alguna,
6: Sí, home, alegria.
3: No està parlant de vaques en cap moment, Ernest, però també pots agafar alguna cosa. Va.
0: Bueno, escolta, la llet que és bona i saludable és la llet de... Llet nostra! Josep, entres al sorteig de 30 litres de llet amb llet sencera, semidesnatada i sense lactosa i dos packs de 4 botets de flam de mató. Flam d'ou.
5: Molt bé.
0: Flam de cafè. Deixa'm acabar, Josep. Supera. Iogurt natural i també iogurt de maduixa.
5: Requesón, que és més bo. Requesón és més bo.
3: Requesón, és verdad que bueno,
0: Hòstia, no pengis.
5: Ja, perquè per fotre'n els 30 litres de llet...
0: Correcte. Hòstia
5: puta. Com avui no li posin malament,
0: Josep, no pengis, que t'anotem les dades.
5: Vinga,
0: merci. Vinga, a tu per ser com és.
5: I felicitats pel programa,
0: Fem el que, podem. Calla'ns sota l'aigua. També entra el sorteig d'un doble kit esmorzar. Què porta el doble kit esmorzar, Marpuga?
7: Què porta el doble kit esmorzar? T'ho he de dir?
0: Sí, sí. Cada dia. Era per veure si m'escoltes.
7: Sí que t'escolto, però no. Flan, no.
3: No, amb què tu menges? En quin recipient?
7: No em feu parlar en aquests moments.
3: La cuchara, lleva lo que... Hombre,
7: una cullera.
3: Tu que eres la mujer, tienes que dominar los utensilios.
7: Un bol. Dos bols, una cullera, dues culleres i dos bols. Clar.
1: A Llet Nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet Nostra és la llet de casa nostra, la de tots. RAC 105 Barcelona. Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid, el cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana, disseny que enamora, tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil, pensat per avui, compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid, la ciutat ja té un altre protagonista. M'avisa, concessionari oficial Fiat a Sabadell.
4: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
8: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
9: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
10: Escupi.
9: Avui en fem servir moltes més.
10: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
9: Nova Honda SH 125, l'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
11: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
12: Únic, s'escriu amb H o sense H?
13: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
15: Molt millor la nostra veu de bon matí que la del teu jefe donant ordres.
16: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
15: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: va acabar els quatre concerts que havia de fer al Palau Sant Jordi, a un d'ells hi va anar la Mar Puga i dius bones crítiques, bona ressenya del directe i del muntatge de l'Aitana.
1: Perfecte.
0: Sí, molt bé. Per cert, que ha corregut el rumor que Martin Garrix podria treballar pròximament amb Aitana. Martin Garrix és un DJ holandès que a mi m'encanta. La notícia m'excita molt perquè el resultat podria ser una cançó tan bona com aquesta que va fer al costat de Bebe Rexha, que es diu In the Name of Love. M'agradaria escoltar la veu d'Aitana sobre una base electrònica d'aquestes de nivell, eh? 12 minuts i a les 10 del matí. Ara tenim la solució per a aquells que esteu acollonits amb la intel·ligència artificial, Sergi Ferrer.
2: Sí, perquè si us fa por que les càmeres que comencen a haver-hi per les ciutats, que us identifiquin i que llavors la policia us trobi, o que vingui un dron que és capaç de llegir el mapa i llavors et detecta, tot això que us fa tanta por, doncs la solució és posar-se una camisa hawaiana. Sí. Una concreta que és feta per un dissenyador alemany que ha creat una camisa hawaiana que amb els estampats fa que la IA es confongui.
3: Ostres!
2: Llavors, quan intenta, pot detectar diferents persones, però el tio de la camisa hawaiana l'obvia.
3: És com la roba que fa Moaré a la televisió, oi? Que diu, no et posis això perquè no es veurà bé.
0: Quina llàstima que la moda de les camisetes, de les samarretes hawaianes ja hagi passat. Només porta samarretes hawaianes algun cunyat i el Guillem Estadella.
2: Sí. Valgui la redundància.
0: Exacte.
2: Una abraçada des d'aquí, Guillem, t'estimem. El tema és aquest, que a partir d'ara pot ser que ens comencem a trobar a les guerres d'Ucraïna i conflictes així on hi ha tants drons i tanta IA, soldats amb una camisa hawaiana, Ola, totalment invisibles als sistemes de vigilància.
3: Una mentida. Davant d'aquesta notícia només puc fer una reflexió.
2: Endavant, l'antena és teva.
3: Déu-n'hi-dron.
2: Torna.
0: No, ja està.
4: Déu-n'hi-dron.
2: Mira, vols una ironia per tancar això? A tu que t'agrada tant la ironia, Albert?
3: I tant, m'encanta.
2: Saps com el dissenyador aquest ha aconseguit fer un estampat invisible per la IA?
3: Com?
2: L'ha fet amb l'ajuda d'una IA.
3: Ostres!
2: Fixa't. El caçador caçat,
0: també et dic una cosa. Molts d'aquests conflictes bèl·lics tenen lloc en països on fot molt fred. Per exemple, imagina't, Rússia, Ucraïna, els soldats amb camises hawaianes.
2: Clar.
0: Vull dir, com per agafar una calipandria.
2: Prefereixo que em bombardeix un dron.
3: A mi m'agrada molt l'ensaladilla russa.
2: Fixa't.
0: O algun comentari més de merda, Albert?
2: Sí, digues algú de les muntanyes russes, també.
3: Russos a Rússia.
0: És veritat.
3: Com li diuen ensaladilla russa a Rússia?
2: Ensaladilla normal.
4: Ensalada de la casa.
3: De la casa.
2: De l'abuela.
3: Casolana.
4: De la casa.
3: Sembla mentida.
4: De la muntanya russa, però li deuen dir muntanya de l'abuela.
2: I el Demi Russo, com li diuen?

0: Tina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: ¡Valorado!
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés, tanca els ulls a Atenes, els obres a Istanbul. I entremig, esmorzes amb el mar davant, et banyes amb el mar a sota i sopes amb el mar al costat. Avança't i estalvia fins a un 60% amb la reserva anticipada. Consulta'm les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
4: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
4: Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Verisure. Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
7: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack? CrystalBox.
8: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
9: Que l'any serien 1, 2, 3...
8: Més de 2.400 euros.
9: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana el pit de pollastre filetejat a 3,65 al pack i la poma a 1,45 al quilo.
8: Més info a Aldi.es.
10: Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
11: El 17, 18 i 19 de setembre Mr. D del centre comercial Westfield La Maquinista s'omple de premis. Per compres superiors a 12 euros un regal segur. I a la tarda vine i gaudeix de la ruleta de premis, la màquina de crispetes o el taller Pintacares. T'esperem el 17, 18 i 19 de setembre. Promoció vàlida fins a esgotar existències.
12: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
13: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
14: Cada dia de 6 a 11, Matina Codina, amb l'Ernest Codina.

0: Els teus veïns sempre es queixen del soroll que fas.
1: Tu!
0: Excepte quan poses a tot volum el Matina Codina. El programa amb més consens des de l'entresol fins a l'àtic. Cada matí a RAC 105. I el segon tercera.

0: no s'aturi la desfilada de grans noms del món de l'artisteo musical. Déu-n'hi-do, quins dos que es van unir aquí, eh? Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. D'explicar a la Mar Puga aquest matí que la Lady Gaga ha sido madre por sorpresa.
1: Por sorpresa, ningú s'ho esperava, als seus 40 anys el primer bebé. Passa que no tenim dades, ni nom, ni sexe, ni quan, res.
0: Llavors això ha transcendit a la premsa perquè li han fet fotos,
1: li han fet una fotografia allà a Califòrnia amb la parella i han dit, ostres, que ha sigut mare, però no s'ha manifestat.
0: Ella que va fer una cançó dedicada als paparazzis, els paparazzis continuen perseguint-la i traient titulars impactants com aquests, eh? Molt bé. 10 i 4, ara que la Mònica Usart ha dit que plourà a finals d'aquesta setmana, cançons ja més de tardor com el Die With A Smile, que ha obert nova hora fins a les 11 amb vosaltres, i ara, com que és l'hora tronera, us posem context de la jornada d'avui amb les commemoracions i efemèrides.
1: Ei,
0: vinga, va, som-hi, Puga.
1: Som-hi. Començarem dient que avui fa 11 anys que s'estrenava a TV3 la sèrie Merlí.
0: Jo crec que, ja que ja has parlat amb el Francesc Orella, podem recuperar les declaracions que ha donat davant dels micròfons de RAC 105. Avui la Mar Puga ha fet un show espectacular.
1: Home,
0: recordant algunes de les grans frases d'aquest actor.
2: Hola, sóc el Francesc Orella, per molts el Merlí, i vull enviar una salutació al programa Matina Codina de RAC 105, aprofitant la celebració dels 11 anys ja de l'emissió de la segona temporada de la sèrie. Bé, Merlí va significar molt per mi i va ser un privilegi fer aquesta sèrie, interpretar aquest personatge i compartir la feina amb tot un equip artístic i tècnic magnífic. Una abraçada a tots, gaudiu-vos de la vida, que són, bueno, el tòpic és de que són 4 dies, però jo diria que són menys. Una abraçada.
0: Màxim respecte i admiració per Francesc Orella, el Merlí, que ens ha deixat aquí també, un colofó filosòfic amb aquesta declaració de Carpe Diem. Yo no te pido la luna. Avui també hi ha efemèride lunar, Mar Puga.
1: Sí, heu de saber que tal dia com avui del 1959 es va estavellar per primera vegada un objecte a la Lluna. Va ser la segona nau espacial enviada per la Unió Soviètica.
0: Insistim, eh? Un objecte, diguem-ne, que procedia de la Terra, perquè d'objectes ja n'hi havien impactat uns quants, eh, en el nostre astre.
1: Que avui hagués fet 43 anys, va morir amb 27 anys, tan sols el 2011.
0: Per què li dius Winehouse?
1: Winehouse. Sí. Winehouse. No sé, perquè ho he dit malament. Winehouse.
0: No, però és que al matí també ho has dit malament. I ara
1: he pensat... Sí? He dit Winehouse al matí?
0: Sí. No, que, mira, no, que no passa res. Que no passa
1: està
0: res,
1: bé que m'ho corregeixis.
0: No, perquè he pensat, home, una dona tan estimada pels oients de RAC 105, com a mínim, diem bé el nom de la Amy Winehouse.
1: Amy Winehouse.
0: Amb pau descans i pobreta.
1: Sorry,
0: escolta,
1: oients.
0: Quins famosos no ens convidaran avui a les seves festes d'aniversari, Mar?
1: Doncs mira, el violinista Aram Malikian, avui fa 58 anys a Catalunya, ha actuat sovint amb l'Orquestra Simfònica del Vallès. També l'actriu catalana Michelle Jenner, que ha sortit a Berlín, Hombres de Paco, moltes d'altres, en fa 40.
0: Ens encanta.
1: L'actor guapo de Walking Dead, l'Andrew Lincoln, no, de Love Actually, també, en fa 53. El futbolista Marc Casado en fa 23. I atenció, que s'atura el món, perquè avui el papa... El Lleó 14, que l'adoro, avui en fa 71. Arr.
0: Sí, una visita que ja sabem que va costar més de 3 milions d'euros, però va valdre la pena perquè la Mar la vam tenir contenta uns dies amb la visita de,
1: sí,
0: del papa,
1: malgrat ser...
0: no ser la més catòlica de
1: Catalunya. No, o sigui, bueno, jo soc creient, però tampoc soc mega practicant, és un tema...
0: Però a tu et va agradar perquè era, al final era un famós que venia a Barcelona.
1: Era un fet històric que el papa vingués a Barcelona i va venir a la Sagrada Família, i a mi em va emocionar molt aquella nit, sempre ho diré.
0: Ara mateix, si et dic, destaca un record d'aquella jornada de visita, aquelles jornades de visita, quin és el primer
1: que
0: et ve al cap?
1: Home, jo et diria el moment que el vaig veure tant de prop, que recordo estar allà al carrer Rosselló amb tota la gent, que li vam entregar unes flors amb la iaia de Barcelona, que ara compartirem el reel una altra vegada perquè el recordeu, i li vam donar flors al papa i el vam veure de prop, i clar, el papa de Roma a Barcelona, doncs, ostres, és un fet històric i a mi això m'emociona.
0: Jo recordo l'actuació de Sergio Dalma. Va ser sorprenent.
1: Ah, sí, molt maca.
0: Va ser sorprenent, com a mínim.
1: Sí. És veritat, molt maca.
0: I també la cara d'estupefacció del Lleó 14, com va veure que feien castells aquí a Catalunya.
1: Sí, va flipar.
0: Aquesta locura.
1: I a més va ser molt més maco tot el que es va fer a Barcelona que a Madrid. Cosa que ens ha de posar molt, ens ha d'enorgullir molt.
0: Això ja no és ni notícia, Mar. Això no és notícia.
1: Això és veritat.
0: Gràcies, Mar.
1: A tu.
0: 10 i 7 minuts.

0: your husband is coming.
1: Una cançó que no sona, una cançó que centrifuga, té l'energia d'un llamp. La Ray, la britànica, que ha destacat molt fort en aquesta emissora amb aquest hit titulat Where is my husband? A veure, Mar Puga, aquí els amics de Cabronazi
2: sí,
1: han
2: ells.
1: Compartit avui els països amb els rècords més curiosos del món per països. I atenció, perquè el rècord d'Espanya us deixarà sense pèls.
2: Sense pèls, exacte. Començarem per Sudan, un país on el rècord és que tenen el penis més llarg del món. I diràs, quant mesura? Us ho estareu preguntant. 17,95 centímetres.
1: Entenc que això és en repòs, no?
2: Entenc que això és en repòs, no ho sé.
1: Sí, sí.
2: No t'ho especifica, però vaja, déu-n'hi-do. Oh,
1: segur. Estem parlant de que en repòs, sense erecció,
2: sí, sí.
1: 18 centímetres.
2: Home, és
1: però això,
2: una cosa
1: això
2: així,
1: a vegades és enganyós, eh? És pràcticament un pam, Mar Puga.
2: És pràcticament un pam.
1: Clar, això és una bestiesa.
2: És una bestiesa,
1: una, sí. Una manguera dels bombers. Però és veritat que aquests penis que en repòs són tan grans...
2: A vegades, després quan hi ha l'erecció, fan mal, eh?
1: No, no creixen tant. Saps què vull dir quan hi ha...
2: Hi ha alguns que creixen molt i compte que tampoc és una
1: trobat,
2: cosa... Jo m'he trobat allà una tranca que he dit, ostres...
1: Tu t'has trobat una
2: llarga... Tampoc cal.
1: Una, com el bastó aquell que s'allargava
2: sí,
1: de bola drac, no?
2: Allarga,
1: llarga bastó.
2: No, a vegades el pot petit i a la bona confitura, eh?
1: Va, mira,
2: no patiu pel tema del tamany.
1: Hi ha més rècords lligats al...
2: En aquest cas, el més petit.
1: Masculí.
2: El més petit, el rècord en els més petits està a Tailàndia, amb una mitjana de penis de 9,43 centímetres. Estem parlant en repòs, entenem tota l'estona.
1: Sí, per tant, diguem-ne que els estereotips es compleixen, no? Cap a Àsia, penis més petits, cap a Àfrica, al Pròxim Orient, etc., doncs penis més grans.
2: I vinga, Tonga, sí, que és un estat de la Polinèsia, destaca per ser el país amb més sobrepès del món. Allà estan els més... Bueno, l'obesitat està allà. Vietnam, en canvi, és el país amb la gent menys obesa del món. O sigui,
1: més prims.
2: Més prims, sí.
1: Perquè mengen tot el dia arròs i verdures.
2: Ah, exacte.
1: Wops d'aquells. Sí, sí.
2: Als Països Baixos, a Holanda, estan els homes, que no dones, homes, més alts de tot el planeta.
1: Quin país, perdona?
2: A Països Baixos.
1: Hòstia, quina putada anar a un concert als Països Baixos, no? No veu res, no?
2: I diràs, i on estan les dones més altes? Doncs les trobeu a Letònia. Si vols una dona alta, sí, vés a Letònia, vinga. Guatemala, en canvi, és el lloc amb les persones més baixetes del món, en general. Són tots els baixets estan a Guatemala. I hi ha un comentari aquí a Cabronazi que posa, confirmamos que Guatemala no podia ser Guatepeor.
1: Hòstia, molt bo.
2: Islàndia, el país on no hi ha pràcticament criminalitat. Criminals no existeixen allà.
1: Al revés que aquí, que avui ens hem fet ressò aquí al Matina Codina, que es veu que les presons de Catalunya estan ara mateix al 95% de la seva capacitat. Vull dir que és una autèntica bogeria.
2: Qatar diu que és el país con mayor proporción de hombres. O sigui, on hi ha més homes és allà. No sé jo si som...
1: M'estalviaré el comentari.
2: I a Letònia, a més de ser altes, és el lloc on hi ha més dones de tot el món.
1: Bueno, doncs ja sé on passaré les vacances. A Letònia aniré.
2: Potser vas a Romania, perquè és el país on més alcohol es beu, en general.
1: Què vols dir amb això?
2: Que tot va molt la festa.
1: Sí, hòstia, però... Que tampoc ara la gent es pensi...
2: No, home, no, però ho deia pel tema de la festa.
1: Que tinc un problema, eh?
2: No. A Luxemburg està la tassa de divorcis més alta de tot el món. A Mònaco.
1: Déu-n'hi-do aquí també, però a Catalunya, hòstia, almenys al meu entorn s'està separant tothom.
2: Mònaco és el país més longevo. La gent més gran està a Mònaco.
1: Molt bé. Quedes tots els països del món o no?
2: Sí, perquè m'interessa molt. Ja arribem a Espanya. El Canadà és on més marihuana es consumeix i acabarem amb Espanya, que us esteu preguntant. Sí. I què passa amb Espanya? Quin rècord tenim? Sí. Doncs, família, Espanya és el país amb més calbs del món.
1: De fet, des de...
2: No és només la d'Alillo, són molts més.
1: Des del Meteosat es veu una taca de color carn, que
2: I
1: són
2: ja
1: tots els calbs que hi ha a Espanya. I això no entenc que és un tema genètic, no?
2: També. No ho sé, suposo que sí.
1: No, un tema genètic, perquè no sé si hi ha algun factor extern que pugui argumentar aquesta dada que ens ha deixat sense ni un pèl. Molt bé.
2: L'altre dia, sí, un membre d'aquest equip, no diré nom, em va enviar un reel per Instagram on s'explicava que els calbs són molt més
1: sí, perquè...
2: guarros
1: sí,
2: i com sexuals al llit que la gent amb cabell.
1: Sí, sí.
2: Que ho sapigueu.
1: Perquè té a veure, jo entenc, amb aquest excés de testosterona que tenen molts alopècics. ho deixem aquí, Marc Puga. Vinga, va. Moltes gràcies. Nosaltres tenim el rècord en animar Catalunya cada matí.
2: És veritat, és veritat.
1: I en fer-ho amb tota la gràcia, bondat i familiaritat possible. Som el teu programa de ràdio preferit. Bon dia.

0: però elegant, eh? D'aquelles que revoluciona l'estudi de RAC 105. Blessings, es diu. 7 minuts per 2:15 del matí. Una de les notícies del dia ha estat que aquest cap de setmana s'ha disputat la Fórmula 1 en el nou circuit urbà de Madrid, no? Es diu Madring, no?
1: Madring, sí, és el nou circuit de Fórmula 1, sí, situat a la zona d'Ifema.
0: Sí, que hi ha els veïns que estan emprenyadíssims i que fins i tot volen denunciar la comunitat de Madrid, l'alcalde de Madrid, etc., pels sorolls que provoca. De fet, tenim el tall, si vols, del cabreig monumental que posen els veïns d'IFEMA, molt molestos amb la Fórmula 1. Mira.
2: Todos los inconvenientes de la Fórmula 1.
3: Así suena Madrid. Escuchen cómo ruedan. Desde fuera. Un ruido tan molesto que...
4: Tenemos unas sensaciones de malestar y de que no tenemos concentración en las cosas. Corta.
3: Tenemos que cortar la entrevista.
4: Es peor de lo que pensábamos.
5: Estoy loco ya porque se vaya.
3: Muchos accesos cortados.
6: Entonces ahora tendré que atravesar Madrid para poder ir hasta el trabajo.
3: Pero mejor huir que teletrabajar.
7: Es que se escucha en el salón como si estuvieran ahí mismo.
0: Evidentment, tenim la Isabel Díaz Ayuso contentíssima amb l'impacte econòmic, amb els més de 335.000 aficionats que han anat aquests dies de Fórmula 1. Però hi haurà aquestes denúncies dels veïns pels nivells de soroll i de contaminació. De fet, qui defensarà aquests veïns són els advocats.

0: aficionats que ja van aconseguir aturar els concerts del Santiago Bernabéu.
1: Deixa'm dir que hasta, sí, hi havia moltíssima gent i he buscat el preu de l'entrada, perquè diràs, quan costa anar? La més barata costa uns 195 euros, que em sembla barata, però és la més barata. Estem parlant d'allò, de zones que pràcticament ni veus, fins a la zona VIP més exclusiva, amb accessos VIPs, que arriben als 15.000 euros l'entrada. Si tenim les tribunes a 745.000 euros, el VIP més low 5.000 euros i ja parlem de 15.000 euros als supervips.
0: Heu de saber, oients del Matina Codina, que la Mar Puc és una gran aficionada a la Fórmula 1.
1: Soc molt aficionada.
0: Aquest cap de setmana vas veure la cursa.
1: Vaig veure la cursa sencera en directe, sí, tot des de la prèvia fins al post, al pòdio, que ha fet l'Ayuso, li va entregar la copa al Max Verstappen, que va quedar segon, el rei li va entregar el primer, a l'Antonelli,
0: sí,
1: i després...
0: Home, el rei que estava allà, em sembla que amb la Leonor, diria. Amb la...
1: Sí, estava allà tota la família. De fet, hi havia molts famosos.
0: Quins famosos més hi havia per allà?
1: Doncs mira, hi havia el Vinícius, hi havia el Carvajal, així a nivell de futbolistes, també el Cucurella, l'Álvaro Morata, el Fernando Torres, també estaven allà exfutbolistes o llegendes, així ho diuen els mitjans, el Sergio Ramos, el Beckham, el Luis Figo, l'Iker Casillas, el Mourinho...
0: Sí, l'alineació titular de la caspa...
1: Sí, espanyola.
0: Espanyola, no? I també tot el pijarío.
1: També tot el pijarío, com Rafa Nadal, el Carlos Sainz pare, l'Anna Peleteiro, hi havia gent de la música i l'espectacle, estaven allà l'Anna Mena, la Lola Índigo, l'Omar Montes, el Luis Fonsi, el Patrick Dempsey, actor d'Anatomia de Grey, entre moltes d'altres, estava allà la Blanca Suárez, el Miguel Ángel Silvestre i tota la família reial. O sigui, ha sigut realment un esdeveniment heavy, perquè, clar, era la primera cursa, aquest circuit de Madrid,
0: sí,
1: que s'ha construït especialment.
0: Ja sabem que a la casta espanyola tots aquests esdeveniments els encanta. De fet, Rafa Nadal, quan va arribar al circuit madrinc, diu que és una gran notícia que continuï havent-hi esdeveniments d'aquest nivell, sí, al nostre país, i també Sergio Ramos, encantat, diu que va al·lucinar amb l'organització i com està muntat. Diu que és impressionant i que s'ha de felicitar a tots els que han posat el seu granet de sorra en la construcció d'aquest circuit.
1: Mi?
0: Què tal el circuit? Et va agradar?
1: A mi em va agradar. A mi sí. Trobo que hi ha massa curva, hi ha moltes corbes i se sortien els cotxes cada dos per tres. I és veritat que hi ha un tram xulo perquè passa com la P7, bueno, la P7 no, la carretera d'allà, passa l'autopista per sobre i llavors veus com aquesta doble imatge de la cursa de Fórmula 1 i els cotxes de Madrid, no, de les carreteres. A nivell visual, a mi m'ha agradat.
0: És un circuit urbà.
1: I és un circuit urbà, sí, que està al mig d'allà de Madrid, bueno, fem a les afores, però sí, Madrid, sí, i és xulo. A mi m'ha agradat molt, i em mola que és un circuit de Madrid.
0: Em deies, però, que no és una opinió que hagi generat consens. També hi ha gent del teu entorn que diu que no li agrada. Sabries explicar el motiu?
1: No, a mi hi ha gent del meu entorn que m'ha dit és una merda aquest circuit, perquè realment és un circuit avorrit, no té gaire cosa, i té molta, és que té molta corba, i aleshores és estret i fa, sí, que els cotxes cada dos per tres se surtin. No ha sigut una carrera neta.
0: El que podem assegurar és que els pilots espanyols els va anar fatal, perquè el Fernando Alonso molt malament.
1: Sí.
0: El Carlos Sainz també.
1: El Carlos Sainz fora i tot. Sí, no va ni acabar la carrera. Fatal.
0: Doncs ha estat una de les notícies del cap de setmana, eh? Aquesta primera cursa al Madrid, al circuit urbà de Madrid, sí, que està portant moltíssima polèmica, sobretot pel soroll i la contaminació.
1: Molt.
0: Si hi ha contaminació, el que poden fer és engegar els ventiladors, no?

0: Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Hola, això t'interessa.
2: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
1: I allò del sorteig?
2: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
3: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, quan en Ramon li hem arreglat en un pim-pam el parabrisa i l'hem ajudat a fer els papers de l'assegurança, li hem arreglat fins i tot l'humor.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
6: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal. Amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de Collbaix, celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
7: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
8: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
9: No pots canviar d'emissora.
10: Nova hora a la Matina Codina d'aquest primer programa postvacacional.
11: Quins seran els èxits del futur?
12: I'm Levirin.
13: Benson Boone. This is Dua Lipa.
14: This is Daniel Dyer.
8: La història continua. La teva música.
15: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
16: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
0: A RAC 105, Matina Codina, presenta el senglar d'Osona, Ernest Codina.

0: cançó del xurró, del xurro. Com t'agraden a tu els xurros, Arnau Bonet? T'agraden amb xocolata, amb nata? T'agraden sols, així amb sucre, a les
1: seques? M'encanten els xurros amb xocolata, amics.
0: Sí, veig que no estàs a dieta, tu, com jo.
1: No.
2: Jo hi vaig menjar xurros.
1: Ah, sí?
2: Sí, amb xocolata. I a més vaig menjar un xurro de xocolata blanca, un xurro de xocolata negra. Xurros normals, porres, cafè amb llet i xocolata desfeta.
1: Això no pot ser. O sigui, els xurros han de ser amb xocolata negra. No pot ser amb xocolata blanca.
2: No, un xurro de xocolata blanca per fora.
1: No pot ser això.
2: No, no,
1: és il·legal. Policia de los churros.
2: Tu creus que jo un dia...
0: Quina és la teva teoria, Molet?
1: No, que els xurros han de ser amb xocolata desfeta negra. No pot ser. I l'has de sucar tu, saps? No, no.
2: Sí, però...
1: No, és que m'enfadaré al final, man.
0: Va,
1: no pot ser això.
0: No, mira, on estarem tots junts i reconciliats és a la Mercè de RAC 105. Torna el dia 25 de setembre. Us esperem a tots, matineros. Avui ens de RAC 105 a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació del Marcos de Tarragona. Jo estava de pasto. També tindrem la Maria Jaume. Concerts gratuïts, eh? Els Catarra. Que jo sóc el més ric del món, que tinc una porca de milions i una fortuna feta de records. Els Amics de les Arts. Caixa-lo, vull entendre-ho, però no puc. I un dels moments més icònics de la nit, la gent, jo crec que engegarà la llanterna del mòbil per celebrar... Sense tu, jo no puc, sense tu. El retorn més sorprenent del món de la música en català en els últims temps, que és Teràpia de Xoc, que cantaran aquesta cançó davant de milers de persones. Un any més, RAC 105. Us porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai. Repeteixo pels més despistats. 25 de setembre, divendres, 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina. Amb el suport de AMB Nit Bus, Clubs Euro Fitness, sí, i Veolia. Estàs a punt de dir Clubs Euro Fitness. A veure, Molet, que aquest matí hem informat sobre una criatura de la Lady Gaga.
1: Ah, directament, molt bé.
0: Que amb la Mar crec que hem donat una informació no del tot rigorosa.
2: No, poc rigorosa, ja ho diuen els oients.
0: Però tu tens més detalls, no? Jo, el que hem dit aquí és que ha sigut mare.
1: Vale. No, fins aquí ho heu dit bé.
2: Jo el que vaig llegir ahir és que no se sap ni el nom ni el sexe, que no han volgut donar informació i els mitjans especulen, però no saben certament què ha passat.
0: Va, què se sap? Posem-ho sobre la taula.
1: Bàsicament el que se sap és que s'ha vist a Lady Gaga i Michael Polanski, que és la seva parella actual, amb un bebè. Però clar, han dit, perdona, no t'hem vist embarassada, no? Sí. Com és que has tingut un bebè al setembre?
0: Sí, llavors, perquè em punxi no em surti sang.
1: Clar, resulta que l'última vegada que vam veure Lady Gaga va ser a l'abril, que va acabar la seva gira Mayhem, crec que es deia alguna cosa així.
0: Mayhem Tour, sí. És igual com es diu el tour. Vale. Explica'ns lo del nano, va.
1: No, total, que aquella, quan va acabar la gira, no estava embarassada, ha desaparegut durant 4 mesos i ara apareix amb un nen. Llavors internet ha començat a especular sobre la possibilitat de que Lady Gaga hagués pagat
0: el
1: que és un ventre de lloguer.
2: Ah, no m'ho puc creure.
1: Hauria fet una, com es diu, subrogació de maternitat.
0: Ha fet una Anna Obregón.
1: Correcte.
0: Per entendre'ns,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Allà als Estats Units això es fa molt.
1: Es fa molt i ha estat rascant una mica a veure què podria costar això. Diu que pot costar entre 100 i 200 mil dòlars.
0: Això no és un problema.
1: Em sembla molts pocs diners.
0: Exacte.
1: Per tenir... Sí. Tu, el fill d'una altra persona, dins de la...
0: No entrarem en aquest debat que està ple d'espines i és un jardí...
1: A Espanya no es pot fer això. A Catalunya no es pot fer.
0: No és legal.
1: Directament, no és legal.
0: No és legal.
1: I Europa crec que no és legal a tota Europa. Per tant, que li diga que ho hagi fet, no ho sé, ens planteja uns dubtes ètics, no?, fins i tot.
2: Zero unitats de sorpresa, també et dic, no? Aquests artistes. O sigui, tampoc
1: que tampoc sabem si ho ha fet, eh?
2: Clar,
1: són
2: que
1: totes
2: no és
1: especulacions.
2: No.
0: Ja està, dic, fem venir el Molet perquè...
2: Però tampoc rigorós no era el que ell ha explicat.
0: Ja està començant a fotre aquí a teories conspiranoiques.
2: Són teories, clar. Ella no ha donat cap declaració i no, o sigui, no ha volgut parlar del tema.
1: Però
2: perquè
1: Twitter en va ple.
0: Però confirmem que Baby Gaga,
1: això
0: el nen, és aquí, eh?
1: Això sí.
0: Perfecte.
1: Sí.
0: Doncs ja està.
1: I que ella també havia dit durant molt temps que volia ser mare i té 40 anys i ara potser era el moment de ser-ho, sí.
0: Molet, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
2: Guapo.
0: Ganes de la Mercè de RAC 105.
1: Moltíssimes.
0: El 25 de setembre estarem allà fent unes copetes i cantant la música. El que fas

0: Molt millor la nostra veu de bon matí que la del teu jefe donant ordres.
1: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
0: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: S'ha tornat a posar de moda aquest guitarro de la Sara Larsson que es diu Lies Lies. Estem trucant. Hola, Sònia.
1: Hola.
0: Soc l'Ernest Codina, el que més matina, fent ràdio en directe a RAC 105 per tot Catalunya i parlant amb tu, eh? Està sonant per tot el país, Sònia.
1: Hola, bon dia.
0: Saps per què et truco o no?
1: Sí, sí, sí, ja sé. Ja li he fotut la bronca al meu marit.
0: Per què? Home, hòstia, jo crec que després de 13 anys de casats potser no toca, no, una bronca. Ja us hem d'haver fotut unes quantes en més d'una dècada plegats.
1: Bueno, home, en 13 anys unes quantes, sí, sí que portem, sí. No?
0: I per què l'has escridassat aquesta vegada?
1: No, perquè sap que no m'agrada parlar per telèfon.
0: O sigui que aquesta sorpresa està sent un moment incòmode i desagradable per tu.
1: No, bueno, no s'ha agradat, no, però no. Em costa i no m'agrada gaire i ja l'he dit l'has fet a propòsit i ja. Va dir que sí, que era per fastidiar una mica.
0: Ah, bueno, i esteu en aquell punt que us agrada fer-vos putadetes mútues de tant en tant, no?
1: Bueno, sí, això sempre. Portem 20 anys junts, sí. A banda dels 13 de casats i sempre estem en aquesta dinàmica.
0: Molt bé, i quin balanç faries d'aquests 20 anys de relació al costat del Carles?
1: Doncs una mica de tot, eh? Hem tingut sí. Moments molt, molt bons sí. I moments molt dolents, però bueno, això és la vida, no? Al final i...
0: I tant. I de tot se'n fan aprenentatges, no? I en la varietat està el gusto.
1: Correcte.
0: També, no? Diuen que... T'ho imagina't sí, una vida sentimental sense alts i baixos. No, és que això és estem parlant
1: d'una utopia.
0: No, i
1: bueno, que hem
0: utopia,
1: anat creixent junts també i, sí. I mira, i hem anat canviant, que això de... No som les mateixes persones i ens anem adaptant.
0: Molt bé. Molt bé. Una pregunta que, de la qual em fa molta por la resposta. Et tornaries a casar amb el Carles o no?
1: I tant.
0: Entre altres coses, pensa que si no t'hi tornessis a casar, no t'hi diries el teu fill al rock.
1: No, sí, això sí. Sí. És el millor que hem fet, el rock.
0: Sí, home, això és bonic, eh? Jo crec que és el projecte amb més responsabilitat i també del qual te'n pots sentir més orgullós després de casar-te amb algú que és tenir un fill i muntar una família i aquestes coses. Què tal el Roc? Quants anys té el Roc?
1: Farà ara 9 al desembre, té 8 anys.
0: Molt bé. I què? Es porta bé el nano?
1: Sí, sí, bueno, és que és això de tenir moltes coletes. El nostre fill és autista.
0: Ah, bueno.
1: O sigui que també ha estat un repte gran i bueno, això, junts, doncs, si fem equip és millor.
0: Sí, senyor.
1: Perquè si no seria més complicat.
2: I tant.
0: Doncs escolta, un petonarro pel Roc, pel Carles, per tu. Diu, digueu-li també que l'estimem moltíssim, tot i que a vegades la fem patir, i que el seu príncipe guisante es tornaria a casar amb ella 1000 vegades més. Per tant, la pregunta que t'he fet jo, diu, no només una vegada, sinó em tornaria a casar 1000 vegades amb la Sònia.
1: Jo també. Ell és el príncipe guisante i jo el trocito de jamón, perquè guisantes con jamón són molt millors.
0: Escolta, doncs, si un dia us conec, igual s'ho menjo, perquè m'agrada molt la combinació de pèsols i pernil.
2: Compte!
0: Sí, no? A més a més, estic una mica golafra últimament. Un petonet. Sònia, veus com al final no ha sigut tan greu? Hem tingut una conversa ben amable, ben agradable, hem passat una bona estona.
1: Sí.
0: Ja està, eh?
1: Sí.
0: Doncs vinga, a celebrar-ho.
1: Moltes gràcies.
0: A celebrar-ho, que avui costa trobar parelles que ho diguin tant temps.
2: Sí.
1: Vale.
0: Vinga.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu, carinyo.
1: Adéu.
0: Som els del Matina Codina en rigorós directe. Si vosaltres també voleu putejar algú, envieu un correu electrònic a desperta@rac105.cat. Doncs així estem arrencant la setmana, tu. Després del cap de setmana llarg de la viada, estem a punt de concloure ja aquesta edició 1112 del Matina Codina. Una pausa i tornem. Ai.
3: Matina Codina, l'única addicció que millora la teva salut i la dels que t'envolten. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
4: RAC 105 Barcelona. Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
5: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
6: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
2: Únic s'escriu amb H o sense H?
7: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: A partir del 18 de setembre i fins al 18 d'octubre, t'esperem a les quartes jornades de l'arròs i els tastets del Baix Penedès. Gaudeix dels millors arrossos i tastets de la comarca maridats en exclusiva, amb vins de la denominació d'origen Penedès. T'esperem a les jornades de l'arròs i els tastets del Baix Penedès. Més info a aeht.es/jornadesbaixpenedès.
10: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
11: El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
12: Són molt bons, són molt bons. Es lleven ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora i ens fan passar una molt, molt bona estona. És un equip fantàstic.
13: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.
14: Ja comença a fer-se

0: Els propis que vindran a la Mercè de RAC 105 el divendres 25 de setembre a partir de 8:45 del vespre, Marcos, la Maria Jaume, els Amics de les Arts i molts més, no hi falteu, no hi falteu. 5 minuts, diumenge sense drama i encara menys el dilluns, ja a matí de Codina a RAC 105. Bon dia, Toni Clapés.
1: Què tal, bon dia?
2: Hola, Toni, que guapo.
0: Bueno, va, ja està, home. Heu de tirar-vos la canya, tu.
1: No, no, me la tira ella
2: bueno,
1: a mi.
2: Bueno, sóc jo sola, no?
1: Jo a ella no li tiro res.
2: Bueno, perdona, tampoc aquest despreci tampoc cal, no? Ni tanto ni tampoco.
0: Bé, a l'espera que el Toni faci les valoracions del programa d'avui, m'agradaria recuperar un àudio que hem rebut en l'última hora aquí al matí de Codina.
3: Què diuen?
0: Que pot servir d'anex una mica de les consideracions que tu puguis portar, Toni. Vinga, és algú que critica la falta de rigor d'un dels components d'aquest programa.
2: Ostres!
4: Hola, bon dia, matineros. El meu missatge és per la poca rigorositat que té la senyora Mar Puga a l'hora de dir, depèn de quines notícies, com per exemple les de la Fórmula 1. Si no en tens ni idea, no t'hi posis! És així de fàcil. És així de fàcil. No t'hi posis. Companya, dalt, vinga, igual que... també, per cert, altra cosa, no parlar de castells, que no tenia tampoc ni puta idea. Vinga.
2: És una monada que
1: tu hi
2: hem parlat de castells avui.
0: S'agraeix la transparència, diguem-ne, i que tingui la confiança d'enviar un àudio així a la ràdio, no?
2: Jo li he contestat...
0: Com si fóssim realment companys, que ens ha dit companys i, bueno...
2: Sí, companys per ell. Jo li he contestat i li he dit, perdona, què he dit malament, no? On està la falta de rigor? Encara espero que em respongui.
1: Perdona, perdona. El que no es pot fer és no acceptar una crítica d'una persona que legítimament està escoltant...
2: No l'accepto, però per millorar vull que em diguis exactament.
0: Però aviam, si li sembla tan malament que canvi de programa, passa
2: clar,
0: res.
2: Clar, que no ens escolti.
0: No, passa res, però vull dir que, a més de la Fórmula 1, que s'ha dit malament, jo entenc.
2: És que això vull que m'expliqui.
0: I després de castells, avui no n'hem parlat del programa. Jo no sé que està escoltant una altra
5: missa. Igual has parlat tan malament de Fórmula 1 que has acabat parlant de castells. Pot ser això?
2: Pot ser, m'ho tornaré a escoltar. Home, gràcies a aquest oient.
0: Sí que és veritat que es veu que va ser una cursa molt accidentada en què els cotxes van acabar alguns sobre els altres. Per tant, tècnicament ja hi havia una cursa. Bueno, bé, Toni.
1: No descobreix res, aquest oient.
0: Estàs d'acord, amb aquest oient?
1: Home, absolutament.
0: Absolutament.
2: Ah, sí?
1: Sí, ni un punyetera idea de Fórmula 1.
0: De res.
1: De fet, estàs parlant dels cotxes. Són monoplaces. No?
5: Exacte.
1: Els cotxes estan un a sobre de l'altre.
5: Exacte.
1: Ja no tenia ni idea.
0: Bé, més enllà d'això, Toni, alguna cosa bona a subratllar del programa o vols seguir amb l'aspecte negatiu?
1: No, m'agradaria posar l'accent en el negatiu avui, perquè, clar, avui és dilluns, encetem setmana, per molts una oportunitat per partir de zero, de fer les coses bé, però no és el vostre cas. Sí, la setmana passada vaig denunciar la quantitat de problemes tècnics que vau tenir.
5: Sí.
1: Avui la cosa no només no ha millorat, sinó que a sobre ha empitjorat.
2: No, per què? Sí, per què? Tot em pregunta per què.
6: Exacte, vinga, vinga.
2: Aquí parla d'això que vivim en un mar de dubtes.
0: Oh. Va, molt bé, ara no sé què passa.
2: Vale.
0: No, que no està sonant res en l'ordinador.
2: Ah, res de res.
0: Tinc el canal amunt.
5: Amb una dada, si vols. Va augmentar un 20% les matrícules de gent de filosofia a les universitats catalanes.
2: A mi, doncs, sí que tenia raó.
5: Aquest increment substancial de les inscripcions...
0: El que està passant és greu perquè tinc l'ordinador que funciona... És a dir, que es veu tots els documents a la pantalla, val? Tinc els canals amunt i no està sonant res.
5: Vols que seguim parlant o vols que callem? Què necessites per parlar?
0: Disparo a Mar.
5: Dispara a Mar.
0: Aneu a buscar un tècnic, sisplau.
2: Aneu a buscar un tècnic
0: de so, perquè jo això no sé què està passant.
1: Clar, o sigui, ara no, hem de seguir parlant, sí o sí?
0: No, perquè puc disparar des d'un altre ordinador, però un document que no serà el de la Mar.
2: Ens quedem sense escoltar el Marli.
0: No, al revés, que la gent es quedarà esperant que tornis tu.
7: Tu està bien, tu has estat con becario, tu. Tio, otra vez un problema
5: tècnico. No, no és becario.
7: Cada dia hi ha un problema tècnic en este estudio, tu.
0: És veritat, Toni, que ha succeït això, que una vegada més la tecnologia ha fallat. No sabem si ja és això que explicàvem avui de la intel·ligència artificial rebel·lant-se contra la humanitat, però no és una conseqüència d'un mal acte nostre. Mira, senzillament ha petat l'ordinador, que és una cosa que sí que és veritat que passa més del que hauria passat.
1: Jo, de veritat... És que no vull entrar ja en aquest tema, perquè ja l'hem parlat mil vegades. Que no m'expliquis històries!
5: Claro.
1: Ja, no. Que a mi l'ordinador, el meu programa, no em peta.
2: Claro. Ah, no,
1: i
2: quina
1: si
2: sort.
1: Em peta, ja et dic jo, que el dia següent no peta.
5: Ostres!
1: Aquí tu ets l'últim de la fila.
0: No. És veritat que s'han de buscar solucions als problemes. Molt bé, alguna cosa bona, però o no?
1: Mira, el millor del programa, sense cap mena de dubte, és el becari. el vostre estudiant en pràctiques que ha decidit definitivament no venir a la ràdio.
0: No li estan agradant les pràctiques a l'Arnau Marco, no?
2: Jo li he enviat un WhatsApp a les 8 del matí per demanar-li i no m'ha contestat
3: per demanar-li un cafè.
1: No, escolta, em sembla...
2: M'ha portat la Mònica Usada,
1: em sembla de ole. Hòstia, l'Arnau, amb vistes del que feu, sacrifica la seva formació perquè no vol desaprendre.
3: Si s'apuntarà un grau d'informàtica, crec, ara, que ja no vol ser ni...
2: Si ens està escoltant, porfa, no, que ens digui...
3: No. Què? Aquesta hora encara no està despert.
1: És el més llest, de veritat. Xapó de part meva pel becari. El número 1.
0: No sé, potser les pràctiques no estan a les expectatives. No estan complint les expectatives que s'havia plantejat. No, que ja us vaig dir que agafava vacances.
2: Però sento vacances. Que porta dues setmanes amb vacances.
3: Però si no té sou, què collons de tenir vacances?
2: Si és dilluns, avui.
0: Potser per això, que no siguis revelat.
3: Pues no és just.
0: No, però em sembla que sí que té una feina, i aquesta feina, diguem-ne, que ara li tocaven les vacances, llavors vaig demanar on aniré a treballar a la ràdio, no? Si tinc vacances.
3: Si no vaig a treballar de la que cobro.
0: A veure, vosaltres, que sou fans, diguem-ne, de contrariar el sistema constantment, suposo que esteu aplaudint la qüestió.
3: Sí, però agafa una baixa, fes més dissimulat.
2: Unes explicacions, no?
3: A mi com si no torna a treballar mai més ja.
0: Oh, ell, no.
3: Que me n'alegraria per ell, vull dir.
0: Ah, per ell, per ell.
3: Clar, que vull dir que li desitjo que això, que surti del capitalisme com està sortint d'aquestes pràctiques.
0: Molt bé, va, Toni, quina nota ens poses?
1: Per un programa que no millora els problemes tècnics amb un estudiant en pràctiques que té menys ganes de seguir que el Julián Álvarez, la nota del Matina Codina d'avui és... 1-2.
3: Hola!
1: El doble que 1, tu.
2: Gràcies, Toni. Pensava.
0: Bé, fa totes les ganes la teva nota de continuar treballant al Matina Codina. Demà a les 6 ho tornarem a intentar, a veure si arribem a les 5. Ai, a les 5, al 5, i com a mínim tenim el suficient. Un sufí de tota la vida. A la Lillo, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
0: Sergi Ferrer, moltes gràcies. Adeu. Gràcies, Xavi Cazorla.
2: Adeu.
0: Gràcies, Marc Fuga. I gràcies també a l'Arnau Marco, encara que no vingui.
2: Sí.
0: També a l'Albert Ferran, que avui ens ha fet els esports, la Mònica Usart, el Xavi Pardo, el Ferran Aràndiga i l'Arnau Molet, que pren el Radio Barra 105. Jo sóc el que més Matina Res Codina. Felicitats pel programa i que tingueu un gran dilluns. Adeu.
6: Matina Codina, l'única addicció que millora la teva salut i la dels que t'envolten. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.

0: Déu-n'hi-do el que ha passat amb aquesta cançó de Siderland, eh? S'ha viralitzat moltíssim a través de les xarxes i s'ha posicionat com una de les importants d'aquest estiu 2026. I, de fet, ja venia d'abans la cosa. Es diu Tututurú. A més, té un ball molt peculiar, però molt fàcil de fer, cosa que, en fi, s'agraeix.
1: La teva música amb Arnau Molet.
0: Arrencant nova hora, salutacions de l'Arnau Molet. Gràcies per triar-nos un dia més. En passen 6 de les 11 del matí. Ets a RAC 105, ets allò correcte. Ens hi posem després del matí a Codina per seguir acompanyant-te en aquest dilluns, dia 14 de setembre. Ara sí, que la cosa va de veritat ja. Tothom allò que arrenquem.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
0: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
4: Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Verisure.
7: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
8: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
9: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Brà valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Brà i La Vanguardia.
10: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
11: Mm-hmm.
10: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
11: I des de 15.900 euros.
10: Què? Demana ja el teu C3 des de 15.900 euros. Finançant amb Stellantis Financial Services.
12: Citroën.
10: El setembre és increïble a Citroën Ponés.
0: RAC 105.
1: La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.
1: Aquest és el...

amb aquesta grandíssima proposta, una de les cançons de l'estiu, sens dubte, que també, evidentment, sona aquí a RAC 105. Va, continuem avançant, que això no para, camí de 11:45. Aquesta és Miley, que ara es veu que no vol que li diguem Miley Cyrus, eh? Amb el seu End of the Wall, sonant aquí a RAC 105.

0: Pues buena suerte, escolta'm. És Aitana amb aquesta cançó que es diu Conexión Psíquica. Li diu a algú que per molt que la gent parli, això va molt més enllà. Va molt més enllà, per tant, que s'hi posin fulles, popularment dit, no? Va, no t'ho creuràs, però creu-t'ho. Ara, si uneixes les assegurances del cotxe de la llar amb la fórmula cotxe a casa de Línia Directa, estalvies directament. I, a més, està millorada amb la nova assegurança de la llar. Increïble, no? No t'ho pensis més i truca'ls, va. 917-700-700 o entra a lineadirecta.com i recorda, uneix les teves assegurances del cotxe de la llar i estalvia directament.
1: Aquest és el so.
2: RAC 105. La teva música.

0: Rec.
1: Rec 105 Barcelona.
2: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
3: Kia. Movement that inspires.
4: La gamma Gili a Terra Barcelona descobreix els seus models híbrids i 100% elèctrics, els vehicles més tecnològics del mercat per moure't per la ciutat o gaudir de cada viatge en família al voltant d'un SUV. Gili M Automoción, a Mataró, Sarrià i La Maquinista. Gili M Automoción, la mobilitat del futur evoluciona amb tu.
5: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
6: Doncs ves a Mr. D.
5: Mr. D?
6: Sí, Mr. D. Al centre comercial La Maquinista a partir del 9 de setembre. Tenen de tot per a la llar. Decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D. arriba al centre comercial La Maquinista el 9 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
7: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
0: La teva música.

Doncs aquí tenim Ed Sheeran, que diu que deixa els mals hàbits amb aquesta grandíssima proposta, que es diu precisament així, eh? Bad Habits, sonant aquí a RAC 105. A veure, aquest 20 de setembre a Barcelona t'espero amb l'Héctor Huguet a la Sandwich Party de la Bimbo Global Race 2026. Sí, un matí per compartir amb la família, amb energia, amb bon ambient, Sandwich Bimbo, zona infantil i moltes sorpreses. I tot després de la Bimbo Global Race 2026. Una cursa inclusiva per totes les edats i en la que Bimbo donarà per cada participant presencial 20 llesques de pa als bancs dels aliments locals. Recorda, aquest diumenge dia 20, vine a córrer, celebrar i compartir allò que és bo a la Bimbo Global Race 2026. Va, no hi faltis.

Doncs mira, una cançó que es diu Feel It Still i que parla, encara que no ho sembli, de paternitat. Es veu que el compositor, líder del grup també, doncs va acabar de tenir la seva filla, Francesca, i, en fi, li va escriure aquesta cançó, Feel It Still. Va, continuem avançant i ho fem ara mateix amb talent de casa. Ivan Herzog.

0: Aquesta balada en majúscules es diu Des de lluny, quina meravella.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar, més ombres davant que per darrere.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
3: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
4: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
5: Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
6: Això no ho diu ningú.
5: No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb 1 milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
7: A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Héctor, ja ho saps, eh? Quan compartim allò bo, passen coses encara millors.
10: I aquest 20 de setembre les compartirem a la Bimbo Global Race. Música, bon ambient i molta energia a la Sandwich Party.
11: Aquest 20 de setembre a Barcelona, corre unida a la Bimbo Global Race 2026. 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà 20 llesques de pa als bancs dels aliments locals.
9: Tinc preparada la millor selecció de RAC 105 perquè no deixeu de moure-us ni un segon.
10: I a més hi haurà sandvitxos Bimbo, zona infantil i moltes sorpreses per compartir en família.
11: Vine a córrer, celebrar i compartir el que és bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!

L'estiu ja s'ha acabat, però tu encara tens ganes de festa. Prepara't perquè arriba el festival més èpic de l'any. El 31 d'octubre, vine a la Castanyada del Cabró Rock. Amb la Ludwig Band, els Amics de les Arts, els Figaflaues, els Catarres i molts artistes més. I només fins al 14 de setembre obtindràs 10 euros de descompte amb la compra de dues entrades. Entra ara a cabrorock.cat i aprofita l'oportunitat. RAC 105, emissora oficial.

0: Doncs jo, sempre que escolto aquesta cançó, recordo un altre tema de Albert Neve, al costat de DJ Obeck, que es deia A ton compan, no? Que anava dient la rato. A ton compan, a ton compan. Doncs bé, aquesta és Salami i Pam. Jamaican Bam Bam, es diu, de Ugel.
1: La teva música amb Arnau Mulet.
0: Vinga, va. Arrenquem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. En passen pràcticament 4 de les 12 del migdia. Aquí estem, eh? Acompanyant-te, com sempre, bona música, bon rotllo, bon ritme. Ets a casa, ets a RAC 105. De seguida, Joe amb el seu End of Beginning, cançó viralíssima per altra banda a les xarxes, que a més ara hi ha una versió, doncs així, molt sentimental, no? Ara Dua Lipa, Levi Reiri.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Entre els grans èxits de RAC 105 no hi poden faltar
3: les assegurances de salut de Línia Directa. Pots demanar cita directament amb els millors metges especialistes i, a més, pots fer les teves revisions i proves amb la tecnologia diagnòstica més avançada. Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
5: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
6: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
7: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
8: Potser aquesta?
7: O bé aquesta?
9: Diumenge sense drama.
8: I què me'n dius d'això?
7: Tot i que aquesta altra...
10: M'avorraria sa memòria.
7: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
11: Què?
12: Torna la Mercè de RAC 105.
7: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres,
12: Marcos,
7: els Amics de les Arts,
12: Maria Jaume,
7: i amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
12: Teràpia d'això.
13: Sense tu...
12: Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
7: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
11: Com dius?
7: Torna la Mercè de RAC 105.
12: Amb el suport de AM Benit Bus, Clubs Eurofitness i Veolia.
14: Let's go!
12: Escoltes tots els èxits de la música.
7: La casa dels teus artistes.

Doncs molta gent ho ha intentat, però ningú ha aconseguit igualar el to de veu que té Benson Boone, eh? Quin tio. Em recorda una mica Freddie Mercury. Això es diu Beautiful Things. Va ser una de les primeres que li vam conèixer aquí a RAC 105. I ens té completament atrapats amb tot el que publica. Va, continuem avançant. I ara ho fem amb talent nou. Ella es diu Adela. I escolta'm, ens ha presentat una cançó que es diu I Need a Lay. Diu que un dels seus grans referents és Miley Cyrus i es nota en aquesta producció.

0: Doncs mira, un d'aquells classicots en majúscules que de tant en tant ens ve de gust recuperar aquí a RAC 105, recuperar, recordar, tornar a fer sonar i a ballar, clar que sí, home, Kate Ryan, amb el seu LL, cançó que tranquil·lament pot sonar al ritme de la nit, recorda, aquí a RAC 105 tens una cita divendres i dissabte a partir de les 9 del vespre per recuperar tots aquests clàssics amb l'Héctor Huguet. Per tant, si t'agrada la música Remember, tens una cita ineludible. Vai, perdona que t'interrompi, però la teva salut t'ho agrairà. I molt, perquè amb les assegurances de salut de Línia Directa no has de passar pel metge de capçalera per demanar cita amb un especialista. I a més, pots fer-te totes les revisions amb la tecnologia diagnòstica més avançada. I tot amb menys esperes. Vaja, que és la millor manera de mantenir la salut al dia. Tot des de només 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca'ls, va. 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. Pràcticament 2:15. Continuem, doncs, acompanyant-te, fent de costat amb la bona música d'aquesta casa. Ara mateix amb Teddy Swims, un tio que, escolta'm, té un talent desbocat i ho demostra amb la seva darrera proposta. Mister Noiral.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.

DJ Goja, es diu el productor DJ que ha fet aquesta cançó al costat de Jason Derulo. Déu-n'hi-do, eh? Mi Chico, una cançó que sona doncs molt mediterrània, molt tropical, i que per això, evidentment, te la fem sonar també aquí a RAC 107. Curiositat d'aquesta és que havia de ser una cançó infantil. I el tio, al final, li van evolucionant la cosa, va acabar sortint aquest resultat, que la veritat és que és molt bo. I s'ha convertit en una de les importants aquest estiu 2026 que ja sembla que comencem a deixar enrere. Va, continuem avançant, ara amb Fliuris. I amb aquesta que coneixeràs, es diu Sax. Oh!

0: Camins, somnis i promeses és la nova versió de Sopa de Cabra, d'una cançó mítica, històrica, de la música en català, sens dubte, i que mira la veu de Sui, de Mon DJ. Bé, Mon DJ no hi posa la veu, eh? Hi posa una mica la producció musical. Tot i que el món també es podria animar a cantar, no? Alguna hora li direm a veure si s'anima a cantar alguna cosa. En fi, va, continuem avançant. Direcció a la una del migdia. De seguida per aquí passarà la Miley, que ara vol que li diguem Miley, eh? No vol que li diguem Miley Cyrus.
1: Aquest és el so. RAC 105.
2: La teva música.
0: Però abans, col·laboració de luxe entre Rihanna i Calvin Harris amb aquest tema també mític i històric. We Found Love.

0: cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
2: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
1: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
3: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
4: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
5: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
6: Potser aquesta?
5: O bé aquesta? Diumenge sense
6: drama. I què me'n dius d'això?
5: Tot i que aquesta altra... M'avorraria sa memòria. Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
7: Què?
8: Torna la Mercè de RAC 105.
5: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
8: Marcos.
5: Els Amics de les Arts.
8: Maria Jaume.
5: I amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
8: Teràpia d'això. Sense tu... Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
5: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
7: Com dius?
5: Torna la Mercè de RAC 105.
8: Amb el suport de AMB Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia.

0: Risquirol és la grandíssima balada de Bruno Mars, que va tornar a la càrrega amb un àlbum una mica més tranquil del que ens tenia acostumats. Té un punt més sentimental, més proper, més... doncs més tranquil, no? I amb aquesta trompeteta ho demostra. Tot un èxit també que sona aquí a RAC 105. De fet, es diu Di Romàntic, el disc.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Arrencant la vora, salutacions a l'Arnau Mulet. En passen pràcticament 3 de les... de la 1 del migdia d'aquest dilluns, dia 14 de setembre. I ara és el moment, doncs, una altra baladeta, perquè és el torn de Beyoncé. Déu-n'hi-do, eh? Amb aquesta autèntica meravella. Una cançó que l'he vist en un vídeo cantant-la a capella, diguem-ne, sense música, i la tia no falla ni una nota, eh? Quina autèntica obra d'art. Es diu Halo.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
2: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
0: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
5: 45.712.
6: Em toca. Em toca?
7: Això és el número de la loteria, ara?
8: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
9: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
10: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
11: Soc en Joseba de Carlàs. Si tens un impacte en el parabrisa, no esperis que es trenqui tot. Entra directament a Carglass.es, escull dia i hora i te'l reparem en només 30 minuts.
12: Carglass canvia, Carglass repara.
13: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
14: Potser aquesta?
13: O bé aquesta?
15: Diumenge sense drama.
14: I què me'n dius d'això?
15: Segurament t'estimo.
13: Tot i que aquesta altra... Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
14: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
13: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
14: Marcos.
13: Els Amics de les Arts.
14: Maria Jaume.
13: I amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
14: Teràpia d'això.
16: Sense tu, jo no puc.
3: Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
13: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
17: Com dius?
13: Torna la Mercè de RAC 105.
3: Amb el suport de AMB Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia.
13: RAC 105, la teva música.
3: La ràdio dels teus artistes preferits.
13: Aquest és el so.
3: Aquest és el so.

Ai, ai, ai, Estantú era tan guai. El ventilador, banda neon, Buós i Mon DJ junts en aquesta proposta impecable que ha estat una de les importants aquest estiu en català. Com ens agrada la rumba catalana. I escolta'm, el ventilador, que crec que encara no el podem guardar massa. Almenys pel que ha dit la Mònica Usart aquest matí, al Matina Codina, que sembla que la calor aguantarà un parell de dies més. Després ja la cosa canvia, però...

Epa, Katsey! Aquesta cançó es diu Animal. És un nou nom a tenir molt en compte. I per això, evidentment, te la proposem aquí a RAC 105 perquè la controlis, perquè l'escoltis, perquè et vagis acostumant que aquesta artista té preparats grans èxits, eh? Almenys és el que sembla per aquesta primera cançó. A veure, que potser és un one hit wonder, eh? Però no té pinta, no. Va pràcticament dos quarts de dues. Ara Lady Gaga, consolidadíssima. Que, per cert, una notícia curiosa és que ha estat mare, sí? Al costat de Michael Polanski. I dic curiosa. No pel fet que sigui mare, sinó pel fet que no hi havia cap notificació. Que no ens ho havia dit ningú. I que de cop apareix, doncs, amb un nadó. En fi, ja ens ho explicarà.

0: Rex en 5 Barcelona.
1: Matina Codina Best Moments.
2: Avui la Danae Bornat, que ens encanta.
3: Ens encanta quan hi ha eleccions, en una època d'eleccions.
4: Entes erecció.
3: Quan hi ha ereccions. No, ereccions no, eleccions. Pots contestar de les dues maneres.
4: Preferiria parlar d'ereccions que d'eleccions. Quan hi ha ereccions sempre vas
3: a palpar, per exemple. No sé, seria el verb.
4: Palpar.
3: Palpar.
4: S'ha de palpar, sempre.
3: Sempre palpes a l'erecció?
4: S'ha de palpar. Home, per favor.
5: Mm?
3: Sí, és bastant prota.
5: Sempre
3: vas a palpar. Per exemple, no sé, seria el verb...
4: Palpar.
3: Palpar.
4: S'ha de palpar, sempre.
3: Sempre palpes a l'erecció?
4: S'ha de palpar. Home, per favor.
3: Sí, és bastant prota.

És Maroon 5, amb Adam Levine al capdavant, i amb aquesta cançó que es diu Don't Wanna Know, que jo crec que no faria falta ni que te la presentés perquè la coneixes sobradament. Una d'aquelles que, en fi, porta el segell RAC 105 també per tot arreu i que, mira, en un dilluns com avui, ens anima, com diu en Codina, ens esperona, que és un verb que utilitza molt i que, mira, me l'apropiaré els propers dies perquè m'agrada. Esperonats que estem tots, va. Ai, senyor. Va, que no pari el ritme, que no pari la música. Direcció a 2:45. Ara Ariana Grande. Que no està passant pel seu millor moment. De fet, s'ha retirat del món de la música per superar, doncs, els problemes que té. Això sí, ens cantava cançons com aquesta, que és un plaer tornar a recuperar. Això es diu Yes, and...

0: Doncs era això, amics. Era, doncs, disfrutar les petites coses, gaudir de les petites coses. I han vingut els dies a recordar-nos-ho amb aquesta cançó que ha funcionat moltíssim aquest estiu 2026. Sí, una de les importants en català. Cançó amb la que jo m'acomiado. Salutacions a l'Arnau Molet. De seguida s'hi posa el Buscarons amb les millors cançons. Abans encara tindrem temps d'escoltar Marcos amb K i també Camila Cabello amb Ed Sheeran.
1: Aquest és el so.
2: RAC 105. La teva música.
0: Va, demà més.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
3: Tradició, cultura i natura en família.
2: Lo 19 de setembre a la Ràpita i el 20 a l'Ampolla.
3: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
2: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
3: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
4: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
5: La veritat és que va sobre rodes.
4: Tan content estàs?
5: Això també.
6: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content?
7: Citroën.
6: Consulta citroen.es.
8: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
9: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, quan en Ramon li hem arreglat en un pim-pam el parabrisa i l'hem ajudat a fer els papers de l'assegurança, li hem arreglat fins i tot l'humor.
10: Carglass canvia, Carglass repara.
11: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
12: Potser aquesta?
11: O bé aquesta?
13: Diumenge sense drama.
12: I què me'n dius d'això?
13: Segurament t'estimo.
11: Tot i que aquesta altra... Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
12: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
11: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
12: Marcos.
11: Els Amics de les Arts.
12: Maria Jaume.
11: I amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
12: Teràpia d'això.
13: Sense tu, jo no puc.
12: Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
11: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
14: Com dius?
11: Torna la Mercè de RAC 105.
12: Amb el suport de AM Benitbus, Clubs Eurofitness i Veolia.

0: amb el cap de setmana que hem tingut, amb aquestes temperatures, samarreta mullada i el que fes falta. Segueix l'estiu endavant amb aquesta cançó d'en Joan Dausà.
1: La teva música. Amb Albert Buscarons.
0: Papi, posa'l al disc. És el seu gran èxit al costat de Mama Duixa. Perfecte per inaugurar una tarda més plegats. Són les 2:03. Dilluns, 14 de setembre. Ara sí que sí, normalitat absoluta al servei. La vida ha tornat a ser la que era. Què tal? Salutacions a l'Albert Buscarons. Ara amb aquest I Feel It Coming, número 1 de The

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol
0: RAC

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: Valorado.
0: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
4: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
5: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
6: Héctor, ja ho saps, eh? Quan compartim allò bo, passen coses encara millors.
7: I aquest 20 de setembre les compartirem a la Bimbo Global Race. Música, bon ambient i molta energia a la Sandwich Party.
8: Aquest 20 de setembre a Barcelona, corre unida la Bimbo Global Race 2026. 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà 20 llesques de pa als bancs dels aliments locals.
6: Tinc preparada la millor selecció de RAC 105 perquè no deixeu de moure-us ni un segon.
7: I a més hi haurà sandvitxos Bimbo, zona infantil i moltes sorpreses per compartir en família.
8: Vine a córrer, a celebrar i compartir el que és bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!
9: RAC 105 Barcelona.

partir del 5 d'octubre, Oques Grasses s'acomiaden de tota la seva gent amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Sort de tu i d'haver-los tingut aquests anys, i tant que sí. I la que no para, després de Barcelona, ara és el torn d'estar fent concerts a Madrid aquests dies, és la nostra superestrella, Aitana.

Shake It Off. Aquesta és segurament una de les cançons més happy i més felices que ha editat mai Taylor Swift. Nosaltres a favor, eh? Per això te la seguim posant de tant en tant aquí a la teva ràdio en aquesta primera tarda de la setmana que sona la mar de bé. És dilluns a RAC 105 de seguida, connectant amb un dels números 1 de Coldplay. Abans del Feels Like I'm Falling in Love, per aquí, l'adorable Max Navarro i un altre dels seus impactes. Inigualable.

I Made You Look. Aquesta és Meghan Trainor amb una altra de les seves cançons més populars. I aquí no parem, eh? I aquest diumenge, dia 20, a Barcelona, l'Arnau Mulet i l'Héctor Huguet t'esperen a la Sandwich Party de la Bimbo Global Race 2026. Un matí per compartir amb la família, amb energia, amb bon ambient, sandvitxos Bimbo, zona infantil i moltes coses. Tot després de la Bimbo Global Race 2026, que és una cosa, una cursa inclusiva per totes les edats i a la que Bimbo donarà per cada participant presencial bitllesques de pa als bancs dels aliments locals. És aquest diumenge 20. Corre, celebra i comparteix allò que és bo a la Bimbo Global Race 2026.

I d'aquesta manera, Adele va obrir una nova finestra al món per a un artista diferent, que amb una veu prodigiosa es va embutxacar, doncs això, els oients un planeta sencer, arriba de Running in the Deep. Només 3 minuts i l'hora en punt, i abans de les 3 de la tarda arriba una de les últimes novetats de RAC 105. Aquest projecte noruec ple de glamour, de sofisticació i d'elegància. Es diuen The Bowser, si sona magnètic.

0: I estem agafant especial estima aquesta cançó de Karol G i Bruno Mars. Still, 3 i 4 minuts.
1: La teva música amb Albert Buscarons.
0: Què tal? Com va aquest inici de setmana? Salutacions a l'Albert Buscarons. Nosaltres per aquí compartint d'alguna manera el desig de figaflaues, perquè sí, tenim ganes que acabi l'estiu, sí, volem ganes d'altres coses, però alhora que no s'acabi, no? Amb ells ja donem la benvinguda a una hora més de música.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Hola, això t'interessa.
3: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
2: I allò del sorteig?
3: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
5: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
6: Héctor, ja ho saps, eh? Quan compartim allò bo, passen coses encara millors.
7: I aquest 20 de setembre les compartirem a la Bimbo Global Race. Música, bon ambient i molta energia a la Sandwich Party.
8: Aquest 20 de setembre a Barcelona corre unida la Bimbo Global Race 2026. 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà 20 llesques de pa als bancs dels aliments locals.
6: Tinc preparada la millor selecció de RAC 105 perquè no deixeu de moure-us ni un segon.
7: I a més hi haurà sandvitxos Bimbo, zona infantil i moltes sorpreses per compartir en família.
8: Vine a córrer, a celebrar i compartir el que és bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!
0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: Univers RAC 105.

Aquesta és Ray, fent sonar Where is my husband, la cançó amb la que s'ha ficat a la butxaca. Un públic molt nombrós que la vol veure l'any vinent en directe a festivals, si pot ser, perquè ja la vam tenir aquest 2026 al Palau Sant Jordi. I ara això continua. De la mà de Fan, Janelle Monáe, i també posant el seu talent al servei d'una cançó que amb els anys és tot un himne. We are young.

Buena suerte. Buena suerte, l'està tenint tota. A banda de que el talent és innegable, Aitana és una de les artistes del moment. I la seva popularitat i èxit, més enllà de les nostres fronteres, cada cop va creixent i creixent més i tant. La connexió psíquica és una altra de les cançons destacades del seu quarto azul. I buscant ja 3:45, arriba Harry Styles. Ha anunciat noves dates de gira pel 2027, però en aquest cas només passarà per Madrid. Aquí el tens amb Late Night Talkin'.

Doncs aquí, pregant, nosaltres el que diguin Coldplay, els hi seguim i tant que sí. Són dels fars que il·luminen el nostre camí gràcies a cançons com aquest We Pray. I seguim avançant amb artistes únics, amb molta personalitat i amb uns quants números 1 i a RAC 105, com el cas de Teddy Swims, que ara torna amb Mr. Know It All.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

amb Justin Bieber. Recordo que tenim una cita importantíssima d'aquí ja pocs dies. 10 dies, una mica més. Divendres 25, a partir de les 8:30 del vespre, vinguda Maria Cristina de Barcelona, de Mercè de RAC 105, un any més amb els millors artistes. Marcos, els Amics de les Arts, Teràpia de Xoc, els Catarres i ella, la Maria Jaume.

0: tu.
1: La teva música.
2: Amb Albert
3: Buscarons. Una vegada mai és el Tuturú, gran èxit de Cederland, protagonista dels minuts d'antena de RAC 105, obrint una hora més a les 4 i 3 minuts. És dilluns, és 14 de setembre, tothom a lloc, ara sí que sí. I també els èxits que no han marxat de vacances, aquests, eh? Per exemple, hem tingut tot l'estiu aquí esperant a l'estudi el seu torn pel cantar el Call Me Baby, l'estimada Carly Rae Jepsen.

0: cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Torna al Festival Inspira Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, de Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
2: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
3: Héctor, ja ho saps, eh? Quan compartim allò bo, passen coses encara millors.
4: I aquest 20 de setembre les compartirem a la Bimbo Global Race. Música, bon ambient i molta energia a la Sandwich Party.
5: Aquest 20 de setembre a Barcelona, corre unida a la Bimbo Global Race 2026. 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà 20 llesques de pa als bancs dels aliments locals.
3: Tinc preparada la millor selecció de RAC 105 perquè no deixeu de moure-us ni un segon.
4: I a més hi haurà sandvitxos Bimbo, zona infantil i moltes sorpreses per compartir en família.
5: Vine a córrer, celebrar i compartir el que és bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!
6: RAC 105, la ràdio dels teus artistes.
5: Aquest és el so

banda Neo han estat tenint molta fortuna amb cançons com el Guapíssima o aquesta, que convertida en Búho Sigimon DJ ha estat una de les importantíssimes a l'estiu, el Ventilador. Tant de bo, eh? Poder-lo anar pagant ja de mica en mica. Ja tocaria, 14 de setembre. És el torn de Chiran, arriba un dels últims número 1 del nostre pèl roig preferit.

0: noia, gaire soroll, em sembla a mi, al voltant del nou àlbum de Miley Cyrus, i es publica ja divendres d'aquesta setmana. 4 dies, i ja tindrem el complet Bass Persuades. Ai, Jean-Lou, quines ganes tenim de tornar a escoltar en directe aquesta cançó i tantes altres dels amics, o dels Catarres, o de la Maria Jaume, el Marcos, o els Teràpia d'Això. Tot això és el que t'espera a la Mercè de RAC 105 el divendres 25 de setembre a l'Avinguda Maria Cristina. Un any més viurem la Festa Major de Barcelona com mai. Els millors artistes en directe a partir de 8:45 del vespre a l'Avinguda Maria Cristina. En un concert en qui pots venir acompanyat a qui vulguis, només faltaria. L'accés és lliure. La Mercè, amb el suport d'AMB Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia.
1: RAC 105.

M'ha caigut dreta, ha caigut en gràcia aquest estiu, i és que és una d'aquestes melodies facilites que entra bé, fa bona companyia. Ens agrada DJ Goja, Jason Derulo, aquesta és Mi Chico. I aquí seguim, ben endollats en aquesta primera tarda de la setmana. Gràcies per triar-nos, perquè mira que hi ha ofertes, però també tu ja saps que la millor música sempre la trobes aquí, el millor dels millors, com en aquest...

molts rumors entorn a una gira de Madonna el 2027. Rumors bojos, com que serà a cap de cartell del Primavera Sound. Això ho podríem saber molt aviat. 6 minuts i les 5 i després de la Madonna. Jo avui tanco el primer tram de la tarda amb una cançó que no t'ho perdis, aquesta setmana fa 15 anys. Aquesta, de One Direction.

0: L'estiu ja s'ha acabat, però tu encara tens ganes de festa. Prepara't perquè arriba el festival més èpic de l'any. El 31 d'octubre, vine a la Castanyada del Cabró Rock. Amb la Ludwig Band, els Amics de les Arts, els Figaflaues, els Catarres i molts artistes més. I només fins al 14 de setembre obtindràs 10 euros de descompte amb la compra de dues entrades. Entra ara a cabrorock.cat i aprofita l'oportunitat. RAC 105, emissora oficial.
1: Ep, tu! Sí, ja tardes.
2: Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença... Ja tardes.
3: Ja tardes.
2: L'Afterword de RAC 105 amb l'Enric Font.
1: Ja tardes amb l'Enric... Oh, perdó, eh?
4: Enric.
5: Què passa?
4: Són les 5.
6: Corre, que farem tard.
7: Però bueno, ¿dónde vas?
8: Aquí estoy.
9: Madre mía.
7: Senyores i senyors.
5: Què passa?
7: Comencem.

0: Kids Always Know That, Tame Impala, aquest Loser. Podríem dedicar uns quants, no?, aquesta cançó. Sí, sí, sí. Va, 4 minuts a les 5, així comencem nova hora i nova edició d'aquest programa. Ja tardes.
1: Oli, sí. Buenas tardes.
0: Ja tardes. Va, comencem, comencem a tope. Ara. Mogollón. Avui de dilluns, després d'uns quants dies perduts, doncs aquí estem de nou, vinga. Fins a les 9, liant-la després de l'Albert Buscarons, doncs ja sap, 4 hores aquí a tope, a tope. Que per ser... Ojo, ojo, què passa, què passa? Ah, tenim última hora, no? O sigui, última hora?
2: Última hora!
0: Ah, exacte. Sí, última hora dels Oasis. Al tanto. Sí, sí, sí. Si ets fan dels Gallagher i companyia, molta atenció perquè acaben d'anunciar nova gira mundial. Sí. Oasis Live 2027. Amb una de les parades que ja estàvem esperant, de fet. I és oficial. Barcelona serà una de... Sí. Una de les parades que faran els Oasis actuaran, atenció, els dies 10 i 11 de juliol del 2027 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Toma, toma! I molta atenció, perquè les entrades no tindran venda general, eh? No, no, no, no. No. Aviam, m'explicaré, clar. I això s'ha d'explicar bé, eh? Perquè, no? Per aconseguir una entrada per els concerts que faran aquí a Barcelona els dies 10 i 11 de juliol de l'any que ve, t'hauràs de... caldrà registrar-te prèviament a oasisinet.com, eh? Oasisinet.com. Tot això abans del dijous 17 de setembre, a les 5 de la tarda. O sigui que ja mateix et pots registrar a aquesta web, oasisinet.com, i si ets un dels afortunats rebràs un codi únic intransferible amb una franja horària concreta per poder comprar les entrades. Sí. Tanto perquè aquí a Espanya la venda serà els dies 25, 26 i 27 de setembre amb les franges horàries que et posin en aquest codi que rebràs si ets un dels afortunats. Recorda, si vols les entrades, registra't prèviament. Ho pots fer ja mateix. Oasisinet.com. Els Oasis, que estan de tornada, eh? Els Oasis, els Gallagher i companyia, que trepitjaran Barcelona. Recorda, 10 i 11 de juliol del 2027 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Toma! Déu-n'hi-do com hem començat avui, no? El programa. Amb una última hora.
2: Última hora!
0: Exacte, sí. Va, anem-hi de cara, perquè tenim moltes coses. De seguida obrirem tema del dia, ja veuràs, avui ben xulo i ben actual, eh? Perquè això, sí, està a la boca de tothom. Sí. A més que tenim regalet, eh? Avui, sí. Avui com cada dia, pràcticament. A més, Rose musical, batalla de cançons, també la versió del dia i els teus missatges que pots enviar ja mateix.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font, sí. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: A Foli Font! Va, dit això, anem-hi de cara, perquè tenim bones històries ja per tu. Per un dilluns com el d'avui, que molta gent, jo crec que aquestes hores d'un dilluns, després d'un cap de setmana llarg, està demanant auxili, està demanant SOS, com la Rihanna aquí, eh? SOS.

0: públic, l'Enric Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: Ja tardes. Ja tardes. El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinte nou a Rep 105.
5: Ho fetes molt, Enric, clar que sí, el Rosima. Veus?

0: germaneta.
1: La germaneta i la samarreta, eh? Vull dir. En Joan Dausà, al costat de Mamaduixa, que ens porten una de les cançons que absolutament ha sonat per tot arreu aquest estiu i el que queda encara, eh? Papi, posa-la al disc, home, home! Doncs sí, està molt bé. Va, re, uns 17 minuts que passen de les 5, aquí el Getarda.
2: Hola, guapíssim.
1: Sí. Hola, hola, vinga, tope, eh? Sí. Top the power. Va, anem a encetar tema del dia. Anem-hi de cara, perquè parlem avui d'una cosa que cada vegada tenim més present, que és la intel·ligència artificial. Sí, sí. I és que últimament la IA torna a estar al centre de la polèmica. Diversos responsables de les grans empreses tecnològiques ja han alertat de que el desenvolupament va massa ràpid, potser, no? I els agents d'IA cada vegada tenen més capacitat d'actuar sols. Fins i tot s'ha obert el debat sobre si caldria frenar-ne una mica el desenvolupament. Però nosaltres avui no volem parlar de coses així de... No ens volem posar dramàtics ni començar a imaginar-nos aquí, ara, no sé, Terminators pel carrer, saps?
3: Sayonara, baby.
1: No, això nosaltres no ho veiem. Nosaltres anem a la pràctica, perquè volem saber, tu, què hi fas amb la intel·ligència artificial? Sí, sí, ja que li demana que faci els deures. Eh? No dissimuleu, no? Que n'hi ha més d'un. Hi ha que li demana que escrigui un correu perquè ens fa mandra a vegades redactar, no? O a vegades el fem servir de Google, no? Ja no anem al Google, busques, no? Ja preguntes directament a la intel·ligència artificial. Escolta'm, això com... Què ets de fer amb això? Eh? On està això? El que sigui. Doncs això és el que volem saber avui. Tu, què fas amb la IA? Per què la fas servir? O, mira, podem anar més enllà. Ja imaginem un futur. Quina cosa fas cada dia que t'encantaria que fes la intel·ligència artificial per tu? T'agradaria que preparés els cafès? O que portés els nens a l'escola? Que fes la compra i ja omplís la nevera ella sola? Saps? Doncs tot això ho volem saber a través del WhatsApp.
4: 608-7171-41.
1: Exacte! Què hi fas ara a dia d'avui amb la IA o què t'agradaria que fes per tu el dia de demà? Doncs tot això volem saber al WhatsApp 608-7171 i al tanto perquè entre tots els que participeu... Avui us portem a Alfa 5, al Centre d'Aventures Immersives de Barcelona. Ojo peligro! I és que si torna la rutina, que avui ja plenament... Doncs a Alfa 5 comença el millor... I us volem convidar a gaudir de les seves experiències immersives centrades en l'esport, per fer una mica d'exercici de manera diferent, original. I ara, al tanto, perquè estrenen un nou metavers ambientat amb l'Oest. Sí, només em falta l'Imperioso. Doncs, al tanto, vols gaudir de 5 experiències d'Alfa 5? Tanto perquè tenim packs per 4 persones, així que envia'm un àudio... I explica'm què fas tu amb la intel·ligència artificial o què t'agradaria que fes en un futur. I recorda que pots gaudir de tot i descobrir totes les històries que fan a Alfa 5 al web, alfa5xrsports.com, alfa5xrsports.com. Gràcies a la gent d'Eurofitness. Doncs pots gaudir de tot això i més. Alfa 5. Doncs va, 608-7171-41, tema d'IAS. Avui estem buscant això. Va, dit això, anem-hi de cara, perquè m'enrotllo més que... Bueno. Arriba per aquí el so de Gala, una història d'aquelles dels 90 que encara ens fa ballar dia d'avui. Freed from Desire.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
2: Kia. Movement that inspires.
3: El 29 de novembre l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
4: El 17, 18 i 19 de setembre, Mr. D del centre comercial Westfield La Maquinista s'omple de premis. Per compres superiors a 12 euros... un regal segur. I a la tarda, vine i gaudeix de la ruleta de premis, la màquina de crispetes o el taller pintacares. T'esperem el 17, 18 i 19 de setembre. Promoció vàlida fins a esgotar existències.
5: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, quan en Ramon li hem arreglat en un pim-pam el parabrisa i l'hem ajudat a fer els papers de l'assegurança, li hem arreglat fins i tot l'humor.
6: Carglass canvia, Carglass repara.
7: Escoltes tots els èxits de la música.
1: Univers Rec 105.
8: Ja tardes!
9: Amb l'Enric Font.
10: Si tens calor, escolta l'Enric Font. Posa't un ventilador.
11: Claro, claro.

La proposta de Lola Young, una altra d'aquestes que ens captiva aquesta tarda de dilluns. Sí, Messi. Bé, en qüestió d'un minutet arribarem a 6:15 aquí al Getardes, ja t'ho sabe. Avui parlem de la IA. Sí, intel·ligència artificial. A vegades no sé si és intel·ligent o artificial o ja no sé. Sí, com sigui, recorda que, a més, si participes, entraràs en el sorteig d'aquests packs de 4 entrades per gaudir d'experiències Alfa 5.

0: al Centre Aventures Immersives de Barcelona per fer una mica d'exercici d'una manera diferent, original i xula, xula, xula. Tu, escolta, eh? Així comences la temporada de la millor manera, clar, vinga. Bé, recorda, avui busquem què fas tu amb la IA. Què hi fas? Fas alguna cosa? L'has fet servir per fer els deures?
1: Sí. Ai, Déu meu!
0: I el més important, què t'agradaria que fes per tu en un futur?
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Al tanto aquí, perquè tenim respostes de tota mena. Mira, hola!
3: Hola, bona tarda, hey. Soc l'Anna, de Granollers. Bueno, què em fa per mi? Doncs pues mira, aquest any he anat a la Xina i m'ha organitzat un viatge. És a dir, hi havia dos dies que tenia lliure i li he dit, escolta, estic a aquesta ciutat... Sí. Fem una programació i m'ho ha programat el metro que havia d'agafar i tot. I què m'agradaria que fes? La feina de casa.
0: Sí, clar.
3: Això seria ideal.
0: Sí, sí,
3: super ideal. Sí. La feina super. De casa.
0: Clar. Renta la roba, planxa, renta els plats. Però que els posi ella, eh? Que posi ella el rentaplats i després els ordeni, eh? Que plegui la roba i tot això, doncs sí. Una xatxa a casa. Això sí, artificial, eh? Artificial. Molt bé, molt bé. 608-7741, mira més, hola!
4: Bona tarda, Enric.
0: Hombre.
4: Jordi Culé, de Gavà.
0: Doncs
4: jo faria servir la IA per crear cançons. Perquè una de les meves passions és la música.
0: Ah, mira.
4: I la faria servir per crear cançons.
0: Ai.
4: Perquè considero que, bueno, i he vist por ahí cançons de la IA molt més bones que molts cantants nous i grups que canten ara. Vull dir, jo penso que per crear cançons la IA és fenomenal. Salutacions des de Gavà. Una abraçada ben gran.
0: Jordi Culé, Clar, aviam, no entrarem en debats, perquè aquí hi ha un debat heavy. Només et diré que uns oients del programa van fer aquesta cançó mia. Sí, és l'himne d'aquest programa. Enric Font, mola mogollón, mogollón. Ja tardes que m'ho recordo. Mira, coses que surten, Va, més comentaris. Mira, hola!
5: Doncs Enric, jo ho faig tot, també.
0: Oh.
5: Faig vídeos, estic preparant una sèrie per la selecció catalana, amb un tipus anim. Imatges, música, bé, tot. La veritat és que la IA és un... també serveix per assessorar molt bé. En temes legals t'assessora, No vull dir que te'n fiïs al 100%, però t'assessora molt bé. Mira. Jo, la pregunta que els CEOs aquests diuen és que és un perill perquè pot arribar a un moment que la singularitat, no? Que pensin per ells mateixos i llavors ja no necessita l'ésser humà i el destrueixi.
0: Això diuen.
5: Però jo també li dono la volta. És que potser arribarà un moment que, si la IA és tan intel·ligent, perquè necessitarem polítics, perquè necessitarem gent que potser no fan bé la seva feina i aquests assessors d'IA ho fan tot molt millor, no? Llavors, potser aquesta por és la por a perdre la feina. No
0: amigo,
5: sé.
0: Amigo, amigo. Sí que li ha donat la volta, sí? 608-7741, va, tu també participa i explica'm per què fa servir la intel·ligència artificial a dia d'avui i què t'agradaria que fes en un futur. Coses així com absurdes, però que estarien molt bé. Va, en una estoneta repassem més comentaris. Ara per això, mira, recuperem una d'aquelles que ens ve de gust, que ens fa ballar, que de bon rotllo. Això d'Alexandra Stan, mita-la.
6: Bon dia, Eric Font, sóc Alexandra Stan, fot-li tonina de la bona.
0: Ole, tonina de la bona. I no és dia, És realment Alexandra Stan amb aquest Mr. Saxo Beat, una altra de les que ens engresca la tarda de dilluns. Què et sembla?
7: Feta.
0: Sí, sí.

0: Vodafone.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
0: Cada tarda a RAC 105.
2: RAC 105 estrena temporada. I de bo ben segur que serà una passada.
3: Ui, sí.
2: La millor

0: Una altra d'aquestes cançons que triomfa la pista de ball i que ens agrada també repassar aquí a Ja Tardes, eh? Another! Amb aquest Told to You! Vinga, re, uns... amb menys de 20 minuts arribarem a les 6 d'aquest dilluns. Sabem que costa, eh? I més si no dorms, com m'ha passat a mi avui, eh? Que no he dormit res. Oi, oi, oi.
1: Ai, mare!
0: Ai, mare! En fi. Va, ànim, ànim! Per això estem nosaltres, també. Aquí, al peu del canó. Va, moment d'obrir aquesta batalla que fem cada tarda en aquest programa. Va, vinga.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round one, fight. Home,
0: home. Una batalla de cançons. Avui, plens de bolquers, biberons i, sobretot, molta música. Sí? Va, diràs, però què diu aquesta? Aviam, és que... aquest cap de setmana ens vam assabentar d'una cosa bastant curiosa, i és que Lady Gaga s'ha convertit en mare per primera vegada. Sí? La cantant i el seu home, el Michael Polanski aquest, doncs han donat la benvinguda al seu primer fill, tot i que encara no ha transcendit ni el nom, ni detalls del nadó, ni res. Però clar, això ens ha fet pensar... què passa quan una estrella del pop es converteix... més aviat canvia els escenaris per canviar bolquers. Sí. Avui el dono perquè posem cara a cara tres artistes que han viscut recentment aquesta nova etapa de la vida. Tres mares, que són artistes, amb tres cançons que coneixes de sobre. I tu, com sempre, decideixes quina és la millor a través del WhatsApp. Així que agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva preferida. Va, anem amb l'opció número 1. Home! No podia faltar Lady Gaga, que s'acaba d'estrenar en aquest paper, el seu paper més important de la vida, ser mare. 40 anys. I per això nosaltres, mira, hem aprofitat per recuperar aquesta Die With A Smile al costat de Bruno Mars. És la teva preferida? Doncs explica-m'ho amb un àudio al WhatsApp. O potser t'agrada més l'opció número 2. És Ellie Goulding, que també ha ampliat la família aquest any, al març, que va donar la benvinguda a la seva segona criatura. I per això, mira, tenim també aquesta, Love Me Like You Do. La que t'agrada, doncs vinga, audi al WhatsApp. Va, anem amb l'última, opció número 3. Una de casa. Home! Aquí no podia faltar la Rigoberta, Rigoberta Bandini. La Paula. Que ja va anunciar que està embarassada, o sigui, embarassada del seu segon fill. Ho van anunciar precisament damunt d'un escenari. I ens ve perfecta aquesta. Ai, mamà! Ai, mamà! I ara toca a tu, ja saps. Quina d'aquestes tres cançons mereix ser banda sonora de la maternitat?
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Ara! Va, quina és la que més t'agrada? Recorda, opció número 1 amb Lady Gaga, col·laboració de Bruno Mars amb Die With A Smile. Opció número 2, Ellie Goulding, Love Me Like You Do. I l'última, la de casa, que és Rigoberta Bandini. Ai, mama! Recorda, al final del programa sabrem la cançó guanyadora, així que vota la teva, vinga! Nosaltres anem avançant, això sí, amb el so de Katy Perry, que ens porta ja tot un clàssic.

0: Rec 105 Barcelona. Quan compartim allò bo, passen coses millors. Per això, aquest 20 de setembre a Barcelona, corre unida a la Bimbo Global Race 2026.
1: 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà bitllesques de pa als bancs dels aliments locals.
0: Vine a córrer, a celebrar i compartir allò bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!
2: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
3: Doncs vés a Mr. D.
2: Mr. D?
3: Sí, Mr. D. Al centre comercial La Maquinista a partir del 9 de setembre. Tenen de tot per a la llar. Decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D. arriba al centre comercial La Maquinista el 9 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
4: El so de RAC 105.
5: RAC 105.
4: Evoluciona.
6: Què?
4: Sí, sí. Benvingut a la nova sonoritat de RAC 105. Més moderna.
6: Més moderna.
4: Més potent.
6: Més potent.
4: I amb tres noves notes.
7: Però què locura és esta?
4: Dóna'ns temps, que t'hi acostumaràs. RAC 105 estrena temporada amb un so renovat.
6: Renovat.
4: La teva ràdio de sempre. Ara més moderna que mai.
0: El 17, 18 i 19 de setembre, Mr. D del centre comercial Westfield La Maquinista s'omple de premis. Per compres superiors a 12 euros, un regal segur. I a la tarda, vine i gaudeix de la ruleta de premis, la màquina de crispetes o el taller pintacares. T'esperem el 17, 18 i 19 de setembre. Promoció vàlida fins a esgotar existències.
8: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
9: Uns cabells preciosos per ser del club amb el 2x1 en tots els productes Pantene. Si en compres dos, n'acumules un al pròxim xec estalvi. I això són calarons per tu. Fins al 23 de setembre.
10: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
11: Doncs ja s'acaba l'estiu.
12: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
11: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
12: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
11: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
13: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Ja tardes.
16: Ràdio en estat pur.
15: Amb l'Enric Font.
16: RAC 105.

0: Una altra d'aquestes que hem ballat molt aquest estiu amb Shakira i Burna Boy, eh? Die, die, we go, let's go. Canto igual, eh?
1: Ai, mare.
0: Ai, mare. Vinga, uns 5 minuts i arribarem a les 6. Anem tardíssim, ja ho sé. Per alguna cosa es diu ja tardes aquest programa. Ai, ai.
2: Arreando, que és tarde.
0: Sí, ja ho sé. Va, recorda que avui estem parlant de la intel·ligència artificial. Volem saber actualment per què la fa servir. Si la fa servir, clar. Això per una banda. I per l'altra, el dia demà, què t'agradaria que fes per tu? Sí. Portar els nens, els nens a l'escola. Això m'heu dit molts, eh?
3: Ai, Déu meu. Déu meu, Déu meu.
0: Doncs va, participa. Recorda que tenim en joc aquestes... experiències d'Alpha 5 perquè puguis fer esport de manera original en aquest centre d'aventures immersives de Barcelona. Pack de 4 entrades, eh? Poca broma.
4: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71.
0: Ui.
4: Ja tardes.
0: Què ha passat aquí? Què ha passat? És la I ens està... Ens està fent aquí boicot, una mica. 608-7-7-4-1, va, explica'm què fas tu amb la intel·ligència artificial o què t'agradaria que fes en un futur. Això per una banda. Per l'altra és que t'has d'explicar que aquest diumenge 20 de setembre a Barcelona l'Arnau Mulet i l'Héctor Huguet, el Mulet i l'Huguet, que semblen la parella còmica, una mica, sí. Doncs al tanto perquè els nostres companys t'esperen a la Sandwich Party de la Bimbo Global Race. Sí. Un matí per compartir en família, amb energia, bon ambient, sandvitxos Bimbo i zona infantil i moltes coses més. Tot després de la Bimbo Global Race 2026, una cursa inclusiva per totes les edats i que Bimbo donarà per cada participant presencial 20 llesques de pa als bancs dels aliments locals. Ole! Que guai, eh?

0: que és bo a la Bimbo Global Race 2026. Amb el Mulet i l'Huguet. Allà liant la parda, ja veuràs tu. Sí.
1: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.

0: L'estiu ja s'ha acabat, però tu encara tens ganes de festa. Prepara't perquè arriba el festival més èpic de l'any. El 31 d'octubre, vine a la Castanyada del Cabró Rock. Amb la Ludwig Band, els Amics de les Arts, els Figaflaues, els Catarres i molts artistes més. I només fins al 14 de setembre obtindràs 10 euros de descompte amb la compra de dues entrades. Entra ara a cabrorock.cat i aprofita l'oportunitat. RAC 105, emissora oficial.
1: Ja tardes.
2: Amb l'Enric Font.
3: A mi no m'agrada.
4: Castigat.
5: Yo quiero que se peleen.
6: Toma ya.

0: M'encanta.
1: L'Aitana, que triomfa amb aquesta, Superestrella. Una d'aquelles que vam punxar dissabte passat allà a la Roca del Vallès, a la Gira 105. Déu-n'hi-do, quina festassa. De bon merci a tots els que vau venir. Ho vam passar d'allò més bé,
2: Sí. Festa.
1: Festa a tope. Ai, tela. Barra, uns 4 minuts que passen de les 6. Aquí estem al Jatardes.
3: Hola,
1: sí. Va, recorda que avui estem parlant d'intel·ligència artificial. Sí. Hi ha polèmica. Però bé, el que volem saber és que si tu la fas servir, per què la fas servir? I també ens agradaria que en un futur, què t'agradaria o què t'encantaria que fes per tu la IA? Està guanyant lo de portar els nens al col·le, Vinga, va, 608-7171.
4: Ja tardes. Enviar una nota de veu.
1: Exacte. I recorda que entre tots els que participeu estem sortejant aquests packs de 4 entrades per anar a Alfa 5, amb 5 experiències per, no sé, per fer, doncs, unes experiències immersives centrades en l'esport, Això sí. La gent d'Eurofitness. Aviam què m'expliqueu, si és que hi ha de tot. Per aquí, hola.
5: Jo la IA la faig servir per tot el que puc a la feina.
1: Mira.
5: I la veritat és que em facilita molt, molt i molt. I a casa m'agradaria molt, molt que hi hagués un robot amb intel·ligència artificial, que em fés tota la neteja i tota l'endreça de la casa. I una cosa que a vegades ens costa a tots molt, que és decidir quan pot llançar i quan no un objecte, quan tots tendim a acumular catxarreria, llavors tenim tot la casa plena de fato i a vegades hi ha moltes coses que s'haurien de llançar llavors.
1: Exacte.
5: Bueno, com que no tindria sentiments, llançaria tot el que està fet malbé, tot el que és bé, tot el que hem reemplaçat per una peça més nova i més moderna, i a partir d'aquí seria molt més senzill endreçar.
1: Sí.
5: D'acord? Vinga, adéu.
1: Sí. La IA en principi no té de síndrome de Diògenes, que se'n diu. I els pongos, una mica fora, també. Fora. Tot fora. Això estaria bé, 608-7741, mira més.
6: Hola, Enric Font.
1: Hola.
6: Doncs, guaita, jo a mi m'agradaria que fes pastissos, tu, que així em fes la feina. Això sí, jo cobrar igual,
1: Sí,
6: no,
1: clar.
6: Només faltaria.
1: Sí, clar.
6: Que em fes tots els pastissos, tu. Ja me'ls vengués i jo a casa.
1: Clar, a només cobrar, Que treballés per mi i ja està. Molt bé. 608-7741. Jo ho veig complicat, això, que ho proposes, però bé. Explica'm si fa servir la IA a dia d'avui, i per què. I el dia demà, doncs, què t'agradaria que fes per tu? Per exemple, que contestés els whatsapps. A mi m'agradaria això. A vegades, costa una mica. Sobretot els grups aquells de Doncs vinga, va, fot-li.
3: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
1: Exacte. Va, en una estoneta repassem més comentaris. Mira, també podries dir que contestés les preguntes del Ja Tardes, clar.
7: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Vols dedicar aquella cançó que fa tanta rabieta al teu ex?
1: Amb l'Enric Font.
0: A RAC 105.
2: Si hi ha una festa vols triomfar,
3: claro,
2: porta l'Enric Font i tothom ballarà.
0: Toma! I dona-li tonyina, tonyina, tonyina, i dale tonyina, tonyina, ja!

0: Agafa el telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
2: RAC 105.
3: Qui vol festa i xerinola?
4: Jo.
3: Amb l'Enric tot mola.
5: Me gusta mucho, me gusta mucho.
6: ¿A que sí?
7: Claro.

0: sí, que ens motiva a tope.
1: Ole!
0: Sí. Ole, ole. Ole, cada cole. Va, re, uns 19 minuts que passen de les 6. Anem tard avui. Avui, pues, si només fos avui...
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
0: Vaja, tardes a participar, com sempre, amb un àudio al WhatsApp.
2: 608-7171-41.
0: Sí. Exacte, va, comenta el que vulguis. I de pas també pots participar al tema del dia avui, referència de les intel·ligències artificials. Això per una banda, per l'altra, ja saps que tenim també seccions d'aquestes xules, com la que arriba a continuació.
2: La versió del dia al Ja Tardes.
0: Agafant clàssics i descobrint, doncs, versions de tot tipus, de tot tipus. Avui, tanto per fer aquesta secció, celebrem que després de 6 anys, Celine Dion va tornar als escenaris. Això sí, amb una marató de 26 concerts que farà a París. Una cosa, una bogeria. I avui, mira, volem recuperar una de les seves cançons, una de les més icòniques i tot una referència al món del cinema. My heart will go on. La peli, o sigui, la cançó mítica del Titanic, de la peli del Titanic. La balada de balades, aquelles que t'emociones. Escolta això ja. Ai, què ha passat? Celine Dion, que aquí posa l'ànima, el pulmó, la llàgrima, posa tot. I clar, d'aquesta cançó, evidentment, existeixen infinitat de versions, però, mira, ens volem destacar les més diferents i singulars, com aquesta. Aquesta ritme de reggae, Palm Hall. Tanto, Mira, mira, fole fort. Toma allà. Ben curiós. Al tanto perquè també hem trobat una versió com country. Toma allà. Sí, sí, senyor. Amb el barret de cowboy. Una ballana. Allà al Salón del Far West. Atenció amb aquesta, amb cants gregorians.

no podia faltar tampoc una versió com heavy metal. Panyes amunt, eh? O fins i tot tenim una que com tu diries? Una en castellà a ritme de cúmbia.

0: És una dance, dance que sonava molt als 90, a càrrec de Deja Vu. Deja Vu. Anem a recuperar aquesta, la versió de dia avui. My heart will go on. Dance a tope.
1: Ja tardes.
2: Amb l'Enric Font.
3: Ai, Déu meu.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Detalles, la Louis Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
5: 45.712.
6: Em toca, em toca.
7: Això és el número de la loteria, ara?
6: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
8: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
9: Citroën.
8: Condicions a Citroën Punès.
0: RAC 105.
1: La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.
1: Aquest és el so.
10: Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
11: Voy fuerte.
12: Just

0: que bonic. I aquella és que enamora, evidentment, el so de Bruno Mars. No deixa indiferent a ningú, eh? Aquest de Risky Tall, que de nou són aquí al Ja Tardes. Ai, a mi m'agrada, escolta. Va, en qüestió d'un minutet arribarem a 7:15.
1: Hola, Enric! Sí,
0: hola! Va, que seguim i anem amb aquesta batalla d'avui, una batalla ben interessant.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Va, foli! Home! Atenció, perquè per fer aquest roast musical avui tenim un programa ple d'amor, cançons i bolquers. Sí? Clar, és que amb aquesta notícia de Lady Gaga, que és mare amb 40 anys, que ens ha enganyat a tothom i no sabíem res.

0: Acaba d'entrar en aquesta nova etapa de la seva vida i nosaltres hem pensat que si hi ha una cosa que no li falta una mare, és una bona banda sonora, eh? Sí o no? I més amb Lady Gaga. Doncs al tanto, perquè avui volem enfrontar tres artistes que han estat mares recentment o que estan a punt de ser-ho de nou. Així que tres cançons que, com sempre, tu tries quina és la millor amb un àudio al WhatsApp. Així que prepara el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva preferida. Va, anem a repassar-les. Anem amb l'opció número 1. Home! Ja que l'artista nord-americana s'acaba de convertir en mare de nou per primera vegada, doncs ho celebrem amb una de les seves cançons. Clar que sí. En aquest cas, una cançó ben romàntica que ens porta al costat precisament de Bruno Mars, eh? Die with a smile. Die with a smile. És la que més t'agrada? Explica'm amb un àudio al WhatsApp. O potser prefereixes una ben tendra com l'opció número 2. És Ellie Goulding, que també ha estrenat etapa familiar amb la seva segona criatura, ja fa uns mesos, eh? I per això recuperem aquest gran èxit que coneixes de sobre, eh? Sí. Love me like you do. Ole, ole, ole, tu. També és la que prefereixes. Àudio al WhatsApp. Va, i anem amb l'última, opció número 3, que arriba de casa. Home! Clar, si parlem de maternitat, aquesta era obligatòria. Rigoberta Bandini, que a més, ja ha anunciat que està embarassada, eh? Sí, ho anuncia ja fa uns mesos. A sobre, en ple concert. Doncs Ai Mamà és l'opció número 3 que també pots votar, si és la teva preferida, al WhatsApp.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Ara. Quina d'aquestes tres cançons mereix convertir-se en la banda sonora de la maternitat? Ho tens clar? O quina és la que més t'agrada? Doncs recorda, opció número 1 amb Lady Gaga, Die With A Smile. Opció número 2 amb Ellie Goulding, Love Me Like You Do. O l'última, que és la de Rigoberta Bandini, Ai Mamà. Ai Mamà. Va, recorda, al final del programa sabrem quina és la guanyadora, així que afanya't a dir la teva. Ah, que nosaltres avancem amb els Imagine Dragons. Oita!

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
2: Ja Tardes.
0: Amb Enric Font.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
2: El sinvergüenza de l'Enric Font.
3: Sí.
2: El ja tardes et posa musicón.
4: Sí, això és veritat, musicón.
5: Vamonos.

0: 25, el divendres 25 de setembre, a l'Avinguda Maria Cristina, no estarà sol. Estarà amb els Catarres, els Amics de les Arts, Maria Jaume, Teràpia de Xoc, evidentment en Marcos. I tota la gent de RAC 105. Ai, quines ganes, tu. A partir de 8:45, estarem allà. Ole! Va, seguim avançant en aquest programa. Recorda que pots guanyar 5 experiències Alfa 5 amb un pack de 4 entrades, tu, i pots anar, no sé, amb la família, amics, companys de feina, el que vulguis. Convida qui vulguis a fer aquestes experiències al Centre d'Aventures Immersives de Barcelona. Per fer esport així de manera diferent. I si vols aquestes entrades, simplement m'has d'enviar un àudio al nostre WhatsApp i explicar-me, doncs, les teves experiències amb la intel·ligència artificial.
1: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Ara, tu, què fa servir la IA? Per què la fa servir? I, si més no, també, en un futur, què t'encantaria que fes la IA per tu? Hi ha respostes de tot tipus.
2: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte. Mira, hola.
3: Hola. Ui, hola. Jo la intel·ligència artificial la faig servir per crear imatges que en la vida real no podrien passar. I en un futur voldria que la intel·ligència artificial em fes...
0: Què et fes?
3: El llit. Estendre la roba.
0: A veus?
3: Fer el rentavaixelles. Fer el menjar i moltes coses més. I ma germana diu...
0: Què diu?
4: Felicitats pel programa.
0: Ai, gràcies. Ai, que maca. Ara, tot el que sigui, no fer res a casa és benvingut, això sí, clar que sí, home. Ai, 608-7-7-4-1, tu què en penses? Aviam per aquí, hola.
5: Enric, hola. Bona tarda, com Hello. Estàs?
0: Bene.
5: Jo avui torno de 2 setmanes de vacances, ui. Així que una miqueta tristona, però estic feliç.
0: Ah, estàs bé.
5: Vivita tristona? I coleando.
0: Sí, tristona o feliç?
5: Pues et soc sincera.
0: Digue'm.
5: Quan... Com sempre, nado contracorrent.
0: Com?
5: I jo penso que quan més IA tenim, sí. més tontos som. I encara més els nostres fills.
0: Oi.
5: O els que han de venir. Perquè com que els hi fa la IA, els hi diu moltes coses, doncs sí, pues, el coco no el fan servir per res. Així que acabarem tots més tontos.
0: No, home, no.
5: I la IA mai pot funcionar com el nostre cervell. És impossible.
0: Això és evident.
5: Així que a treballar més el coco i tot plegat, sí. i menys IA i més pensar.
0: Ara.
5: Què t'anava a dir? Dit això, jo no vull que la IA em faci res, ja m'ho faig jo soleta.
0: Oh,
5: i et demanaré una cançó avui que m'està costant aquest dilluns.
0: Ai,
5: que m'adona molt bon rotllo.
0: Okay.
5: No sé el nom, i per no dir-te una barbaritat com les de sempre, és de la Shakira i David Guetta.
0: Ah,
5: i m'adona molt bon rotllo.
0: Vale.
5: Besito, que ja tardes, I love you.
0: Sí, I love you. 608-7-7-4-1. Ai, com esteu, mare meva. Doncs clar, m'has dit Shakira de Piqueta, jo crec que és aquesta al costat dels de Black Eyed Peas. Don't you worry! Home, és un bon missatge per un dilluns com avui, no? Don't you worry, home. Doncs va, puja volum. Ja tard.

0: Rex en 5 Barcelona.
1: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
2: Doncs ves a Mr. D.
1: Mr. D?
2: Sí, Mr. D. Al centre comercial La Maquinista, a partir del 9 de setembre. Tenen de tot per a la llar. Decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al centre comercial La Maquinista el 9 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
3: Quan compartim allò bo, passen coses millors. Per això, aquest 20 de setembre a Barcelona, corre unida a la Bimbo Global Race 2026.
4: 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà villesques de pa als bancs dels aliments locals.
3: Vine a córrer, a celebrar i compartir allò bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!
5: RAC 105, la teva música.
6: La ràdio dels teus artistes preferits.
5: Aquest és el so.
6: Aquest és el so. RAC 105.
7: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, us entenc. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
8: El 29 de novembre l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Soria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
9: El 17, 18 i 19 de setembre, Mr. D del centre comercial Westfield La Maquinista s'omple de premis. Per compres superiors a 12 euros, un regal segur. I a la tarda, vine i gaudeix de la ruleta de premis, la màquina de crispetes o el taller pintacares. T'esperem el 17, 18 i 19 de setembre. Promoció vàlida fins a esgotar existències.
10: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
11: Ja tardes.
12: Ja tardes.
11: Amb l'Enric Font.
13: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.

0: envia la teva nota de veu.
1: Enric Font, guapetón, tu que ets un campeón.
2: Enric Font, mos mogollón.
3: Enric!
4: Que ja tardes.
3: Enric Font, ets l'home orquestra de Catalunya. Eh? El timbaler del Bruc Modern. T'estimem.
5: Hello, Enric.
6: Ets un Superman de la ràdio.
7: La festa i xarigola. L'Enric Font controla.
8: Enric Font. No, no, no, no, no. Enric Font. No, no, no, no, no, no.
9: Vamos ahí.
10: El ja tardes amb l'Enric Font.
11: Que mal és un mogollón.
12: Ai, Déu meu, em farà tornar boja, eh?

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: ¿Qué haces? ¡Estás a la limpiada!
2: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
3: A Rec 105.
0: Amb l'Enric Font.

0: És el gran treball d'Àlex Warren, una altra d'aquestes que ens motiva sempre en aquest programa. Fever Dream. Yeah. Per això hem volgut començar una nova hora amb tu, amb aquesta. Eh? No, mola? Va, uns 3 minuts pràcticament de les 7. Aquí hi ha tarda.
1: Ai.
0: De dilluns, ho sabem. Ja costa, però... Aquí a tope.
1: No puedo.
0: ¿Cómo que no puedo? Clar que sí. Vinga, que tenim molts comentaris, molts missatges. Recorda que estem sortejant aquest pack de 4 entrades per viure 5 experiències a Alfa 5, al Centre d'Aventures Immersives de Barcelona. Per començar la rutina fent esport amb qui vulguis, però fent esport d'una manera diferent. Aquestes aventures immersives, a més que estrenen un nou metavers ambientat amb l'Oest, eh? Sí, amb el Far West. Deus anar amb cavall? No ho sé. Amb el barret de cowboy, això sí. Va, 608-7741, recorda que avui estem parlant de la intel·ligència artificial. Volem saber si tu em fas servir, que per què la fas servir, si més no. També el dia de demà, què t'encantaria que fes per tu una IA? Que plegués la roba de casa? A mi m'agradaria això. Que estenés la roba i després la plegués, quan estigués seca, saps? M'aniria molt bé.
2: Envia el teu missatge al 608-7-1-7-1-4-1.
0: Aviam per aquí.
3: Hola, bona tarda, què tal? Jo faig servir la IA perquè em digui receptes amb el que tinc a casa. Oh. Com tinc això i això, què em faig?
0: Ostres!
3: I amb això em faig els tàpers de l'endemà.
0: Amiga!
3: Per tant, per això mateix, m'encantaria que em fes ella mateixa els tàpers per l'endemà. Però no els tàpers cutres, sinó bons, saps? Saludables, buenos, això, perquè la veritat és que és un currazo pensar el que hem de fer l'endemà i què hem de posar i tot.
0: Sí.
3: I per això mateix m'encantaria. Bueno, ja que estic, aprofito i jo voto la cançó de la Rigoberta Bandini,
0: perquè
3: crec que és l'himne de la maternitat en tota regla.
0: Ara. Però molt bé, doncs ha fet un 2x1, eh? Mal dia i rols musical, molt bé. Va, tu també participa. Recorda que tenim en joc aquest mega premi avui amb la gent d'Alfa 5, d'Euros Fitness. Mira més, mira els petits de casa que diuen. Mira.
4: Hola, Enric Font.
0: Hola.
4: Soc la Txell.
0: Hola.
4: A mi el que m'agradaria que la IA fes per mi...
0: Què?
4: És que me comprés tot el que jo volgués, però que jo no me gastés ni un euro. Així que m'agradaria que posessis la cançó de la Graciosa. Adeu, felicitats per el programa.
0: Oita-la, eh?

tu també, digues. Digues la teva. 608-7141. Aviat la IA farà la carta Reis per nosaltres. Això és preocupant. Bueno, una estoneta repassant més comentaris, més missatges. I recorda que, com sempre, pots demanar la teva cançó preferida, com hem fet per aquí.

Bueno, una estoneta repassarem més. Ara per això mira'ns bé de gust. Una de les mítiques de Justin Bieber, en aquest cas al costat de DJ Snake, recuperant això. Let me love you.

0: córrer.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai, ben engrescats que estem repassant missatgets.
1: Getardes. Amb la...

0: quili deu dedicar? Vinga, Reuns, 16 minuts que passen de les 7. Tenim missatges, comentaris, això m'encanta, que participis, que guanyis premis en aquest programa. Que mola molt, tu, escolta.
1: 608-7171-41.
0: Va, recorda que avui estem parlant d'intel·ligència artificial. Volem saber si la fas servir, si no, per què. Si més no, en un futur, què t'agradaria que fes per tu?
2: Ai, madre!
0: 608-7171-41, mira...
3: Hola. Bona tarda, Enric Font. Doncs jo coses que utilitzo... La IA la utilitzo per un parell de coses. Aviam. Per ajudar-me a programar les vacances. Per ajudar-me a fer pressupostos, distàncies i coses, perquè normalment les monto jo i fem rutes i me va superbé. I per redactar aquells mails o aquells escrits que han de ser políticament correctes i que no surten. Doncs amb això també. I què m'agradaria que fes? Doncs m'encantaria que cuinés per mi.
0: Com?
3: Allò de, amb la nevera.
0: Sí.
3: Jo ficar la compra a la nevera i obtenir directament els tàpers en cuina saludable. Ostres. Això m'encantaria.
0: Ostres,
3: perquè és el que més mandra em fa. Fer els tàpers per tota la setmana.
0: Sí, sí.
3: M'encantaria participar en el sorteig perquè la rutina, la tornada a la rutina, està costant molt.
0: Oi,
3: i a veure si em pots posar una cançó de la Fúmiga, sisplau.
0: La Fúmiga, val.
3: Apa, felicitats pel programa.
0: Adéu! M'apunto per aquí. La Fúmiga, espera. Vull buscar alguna cosa de la Fúmiga. Val. En fi, va, més comentaris per aquí. Tenim de tot, eh? Mira.
4: Envia el teu missatge al 608-7171-41.
0: Aviam. És que mira, hola.
5: Ei, Enric, què tal? Soc el Toni de Badalona. Anem a veure quina caloreta fa, eh? Amb tota l'aigua que va caure la setmana passada. Per què faig servir la IA? Doncs mira, la faig servir per discutir i tenir la raó.
0: Com?
5: Perquè com que amb la meva dona no puc, perquè sempre té la raó ella, pues, així li dic que em doni la raó a mi.
0: Sí, clar.
5: I a vegades sí que me la dona. I per què m'agradaria que es fes servir?
0: Sí.
5: Pues, no sé, podríem fer-la servir per descobrir solucions a malalties d'aquestes que encara estan estudiant i que els hi doni un cop de mà. No substituir els metges i els investigadors, no. Sinó que sigui una eina de treball, que és molt diferent. A que fer-la servir com una eina a utilitzar-la perquè et resolgui les feines.
0: Val.
5: Que bonic que m'ha quedat, eh?
0: Sí, molt, molt.
5: Doncs res, Enric, vinga, bona tarda, felicitats pel programa i adeu!
0: Adeu! Jo crec que això últim que dius ja es fa servir per això, eh? Jo crec que a dia d'avui ja tenen aquesta finalitat, molts. En fi, 608-7171-41, tu també pots participar avui, debat que està sobre la taula aquests dies, que hi ha polèmica, que si d'allò, que si poder van més enllà les dies, en fi. Tu digues i explica'm per què la fa servir o què t'agradaria que fessin.
1: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Doncs va, dit i fet, arriba amb la Fúmiga amb la penúltima.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
2: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
0: Truca a Verisure al 900-903-744.
3: Verisure.
0: Club de vins de l'avantguàrdia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
4: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
5: La veritat és que va sobre rodes.
4: Tan content estàs?
5: Això també.
4: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content?
6: Citroën.
4: Consulta citroen.es.
0: RAC 105.
1: La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.
1: Aquest és el so. Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
7: Sabeu com es diria l'Enric Font? Si tingués molta, molta pasta.
8: Com?
7: Enric Font Thyssen. Hòstia.

0: tardes.
1: Round one.
2: Fight. Hadouken.
3: Hadouken. Val tanto perquè en aquest programa avui tot està ple de bolquers, de biberons, i també molta música, evidentment, home. Que clar, aquest cap de setmana ens hem assabentat que Lady Gaga s'ha convertit en mare per primera vegada. Bé, la cantant, junt amb Michael Polanski, que és el seu home, doncs han donat la benvinguda al seu primer fill, tot i que encara no sabem ni com es diu, ni més detalls d'aquest nadó, però bé. I clar, tot això ens ha fet pensar en aquest programa. Què passa quan les estrelles del pop deixen els escenaris i ho canvien per això, per canviar bolquers? Això, el món de la maternitat. Doncs avui al tanto perquè estem enfrontant tres artistes que han viscut recentment aquesta nova etapa de la vida, o si més no, ho tornaran a fer, ben aviat. Així que agafa el telèfon, obre el WhatsApp, participa i vota la teva cançó preferida, que avui enfrontem tres artistes que són mares. Anem amb l'opció número 1. És Lady Gaga, que doncs, precisament acaba d'estrenar aquest nou paper, el seu paper més important, el de ser mare. I per això hem aprofitat per recuperar aquesta col·laboració amb Bruno Mars, Die With A Smile. L'opció número 1 que pots votar, ja saps, és la teva preferida, el nostre WhatsApp. O potser t'agrada més l'opció número 2. Ellie Goulding, que també ha ampliat la família aquest any, el març, que va donar la benvinguda a la seva segona criatura. I per això pots votar aquest Love Me Like You Do, artista britànica. Com dona tot aquí, Waiting for. Va, anem amb l'última, opció número 3, una de casa.

0: que ja va anunciar recentment que estava embarassada del seu segon fill.
1: Sí, sí.
0: I ja que estem parlant de maternitat, aquesta, Ai Mamà, jo crec que ve com a anell al dit. Però tu decideixes, ja saps, com sempre, al WhatsApp.
2: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Aviam, amb quina et quedes? Mira, hola.
3: Hola, Enric. A mi la cançó de les tres opcions que més m'agrada és la de I Wish a Smile, perquè m'encanten tant la Lady Gaga com el Bruno Mars i em sembla un missatge molt bonic, m'agrada molt la cançó. Així que, bueno, aquesta és la cançó que més m'agrada.
0: Molt bé.
3: Bueno, petonets.
0: Ah, igualment, adéu. Doncs vot per l'opció número 1, Lady Gaga, eh? Die with a smile. Va, tu encara hi ets a temps també a dir la teva, així que vota.
4: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte. Va, que repassarem el veredicte, sabrem quina guanya, quina és la mare d'aquest 2025. I nosaltres continuem, això sí, amb ritmes d'aquests que s'apoderen dels malucs, com per exemple el que ens portaven els de Funk, One More Time. One More Time.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
2: Ja tardes.
3: Ai, calla't.

0: tu,
1: sí.
2: Ja tardes
3: a pujar el volum. A RAC 105.
4: Si bé tu vols passar...
5: Sí, claro.
4: A l'Enric Font, has d'escoltar.
5: Te ries?
6: Doncs sí.
7: Les autoritats sanitàries adverteixen que riure és imprescindible per la

0: Ai, és el Dràcula. Dràcula que ens porta Tame Impala amb la Jenny. T'agrada també aquesta. Va, en 20 minuts arribarem a les 8 aquí al... El ja tardes. Déu-n'hi-do, quin dia, eh? Ai, dilluns, es nota. Ai, tela. Bé, recorda que avui estem parlant de la IA, de la intel·ligència artificial. Volem saber si la fa servir, si no, per què. I en un futur, què t'agradaria que fes per tu? Què t'encantaria? Aviam. I recorda que entre tots els que participeu estem sortejant un pack de 4 entrades per gaudir del Centre d'Aventures Immersives de Barcelona, el Alpha 5, amb 5 experiències totalment diferents. Segur que ben xules en aquest metavers tan xulo que tenen per fer esport, eh? És una cosa. Doncs vinga, va!
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font, sí. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Aviam, tenim missatges com aquest. Hola!
2: Bona tarda, Enric!
0: Hi, hello!
2: Per què utilitzem la IA?
0: Sí.
2: La pregunta seria per què no la utilitzem. Bàsicament, és veritat que la utilitzo per, una, el que s'utilitza pel WhatsApp, preguntar-li com treure taques. Perquè a vegades no sé com treure una taca complicada i llavors li digo, truco casero para quitar la mancha de... no sé què. I et donen unes solucions, de vegades, jo què sé, treure la tinta del boli amb llet calenta.
0: Amb llet?
2: Penses que no funcionarà, però pam, funciona i va... Estupendo. Doncs per trucs d'aquests, per redactar mails a clients o proveïdors amb els quals vull cagar-me en tot i vull que m'ho posin d'una forma molt polite, això seria més un xat GPT, i després quan he de fer càlculs molt xungos de coses de la feina, doncs li passo a Claude. I aquí es limitaria la meva IA. Això sí, quan evolucioni molt, espero que construïssin un humanoide que em reculli la casa.
0: Sí, clar.
2: Ja no deixo jo, però que m'ho deixi tot ordenat, perquè les meves filles ho deixen tot tirat por ahí, després he de perdre jo el temps en recol·locar les coses. Llavors necessito algú que em recol·loqui les coses a casa meva.
0: A veure.
2: Gràcies.
0: A tu. Sí. De fet, ja existeixen robots, no?, que t'ajuden, sobretot a les persones minusvàlides, a aixecar-se, això. Doncs no t'estranyi que en un futur t'ordinin la casa, vull dir. En fi, 608-7-7-4-1, de seguida repassarem més missatges, comentaris i més històries d'IA. Ia. Va, que arriben per aquí els Maroon 5, anem a recuperar un clàssic ja, un payphone.

0: Rec 105 Barcelona. Quan compartim allò bo, passen coses millors. Per això, aquest 20 de setembre a Barcelona, corre unida la Bimbo Global Race 2026.
1: 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà villesques de pa als bancs dels aliments locals.
0: Vine a córrer, a celebrar i compartir allò bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!
2: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
3: Doncs vés a Mr. D.
2: Mr. D?
3: Sí, Mr. D. Al centre comercial La Maquinista a partir del 9 de setembre. Tenen de tot per a la llar. Decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al centre comercial La Maquinista el 9 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
4: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Torna al Festival Inspira Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallers, Bolívia, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
7: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona-Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
0: Ja tardes amb l'Enric Font.
8: Enric Font.
0: El teu after work a RAC 105.

0: que vindran.
1: Són les 5.
2: Cada tarda a les 5.
3: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
2: Enric Font es treu la samarreta.
4: Sexy, sexy.
2: Però com que és la ràdio...
4: No el veus.
2: Quina llàstima.
4: Quina llàstima.
2: Ja tardes. De 5 a 9.
3: Miss World Wide to Infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire.

0: Vale, I'm a fireball.
1: Això només passa al Ja Tardes.
2: Mira,
3: bona tarda, Enric.
2: Hola.
3: A veure, com t'ho explico, això?
2: Ai, ai, ai.
3: Estàvem amb un creuer.
2: Oh.
3: Viatge de singles. Persones de tot arreu. D'aquí Catalunya, de les Espanyes...
2: Sí.
3: Una senyora de Guadalajara.
2: Ai, mare.
3: Ens fem una foto tots junts.
2: Sí.
3: Ens la fa una catalana. I la catalana se li correix dir... Ensenyeu les antetes, volen dir. Somrieu. I la senyora de Guadalajara va entendre que sacar les tetes. Va treure pi.
2: No!
3: Ens
2: no,
3: fem la foto.
2: No m'ho crec.
3: Ens la quedem mirant. Ens agafen tots un atac de riure. I li diem... A veure, diu... Maria Eugenia, com és que has hecho esto? I diu... Però no ha dicho la senyora esta que saquemos las tetas.
2: No,
3: li vam dir... No, no, dentetes.
2: Com a grafrodita, no? Pechos fuera, pechos fuera. Vinga.
1: Ja tardes.
4: Ja tardes.
1: De 5 a 9. A RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.

0: Julieta.
1: Ai, Julieta, Julieta. Jo en Dausà, Mamaduixa, Papi, posa-la al disc. I sort que ho van fer, que l'han publicat, perquè déu-n'hi-do, ha sigut una de les cançons sense cap mena de dubte d'aquest estiu i que també fem sonar en aquest programa. Ole, ole. Vinga, re, uns 4 minuts que passen de les 8.
2: Hola,
1: hola, hola a tots. Bona tarda. Tenim missatges, comentaris i el que també tenim és una batalla avui, bueno.
3: El roast musical del Ja Tardes. Sí,
1: un roast musical on... on estem enfrontant tres cançons de mares, de mares. Clar, que ens hem assabentat aquest cap de setmana que Lady Gaga és mare. Sí, per primera vegada. I per això enfrontem tres cançons així de... d'artistes que han sigut o seran mares aquest any. Mira per aquí, hola.
4: Escolta, acabo tu per Lady Gaga.
1: Veus?
4: Guy with a Smile, que m'encanta aquesta cançó. Te l'he demanat, no sé quants missatges t'he enviat aquest any demanant-te aquesta cançó.
1: Molt bé.
4: Però que m'encanta perquè em fa, no sé, em fa posar supertendre i, i té una lletra superbonica.
1: Molt bonica.
4: I, doncs això, que la Gaga és una superwoman.
1: Una superwoman. Ah, s'ha tallat. Clar, això d'anar amb el cotxe i enviar missatges, una mica perillós també, eh? Poden fer les IES, que avui el programa va d'això. Die with a Smile, de fet, és l'opció número 1 que pots votar en aquest roast musical, aquesta batalla avui. Clar, l'opció número 2 és Ellie Goulding, que també va ser mare del seu segon fill, segona criatura. I per això també pots votar aquest Love Me Like You Do, la que més t'agrada, doncs explica-m'ho. I per últim tenim per aquí

0: I aquesta no podia faltar en un dia com avui. Ai, mamà, ai, mamà. I tu quina votes? Doncs explica-m'ho.
1: 608-7171-41.
0: Va, que en una soneta repassarem el veredicte, sabrem quina guanya, així que afanya't. Va, anem avançant. Què et sembla si anem amb Justin Timberlake, tot un clàssic, Can't Stop the Feeling.

0: Li envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
1: I tant. Però moltíssimo, Molt.
0: Ja tardes.
3: Recinca, no?
0: A RAC 105.
4: Ostres, que fort.

0: després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: León, alto!
1: O escoltar el Ja tardes de l'Enric Font.
3: Viva Honduras!
4: Com es diu Enric quan està fent submarinisme?
5: Com?
4: Pues Enric, en fons...

0: cançó de Another, amb aquest Talk to You, una altra de les que hem ballat moltíssim. I tant. Vinga, re, uns 16 minuts a les 8, aquí ja tardes, amb missatges, comentaris i també moltes històries de la IA.
1: Oh, i tant.
0: Oh, sí. Per això volem saber si tu la fas servir, si no, la intel·ligència artificial. I per què la fas servir? I, si més no, en un futur, què t'encantaria que fes per tu, la IA? Doncs vinga.
2: 608-7171-41.
0: Envia missatges al ja tardes, eh? Això estaria bé, no? Toma. Sí, podem guanyar els concursos. Mira per aquí, hola.
3: Hola, bona tarda, em dic Montse.
0: Hola, Montse.
3: Jo, bàsicament, la faig servir per fer consultes, alguna consulta mèdica, alguna consulta d'alguna cosa legal, i llavors la contrasto amb alguna altra pàgina web
0: això
3: o amb algun altre lloc.
0: Sí, senyora.
3: Perquè s'equivoca moltíssim, però molt, moltíssim és molt. Però llavors et diu allò de tens raó.
0: Sí, és veritat.
3: I jo penso que m'agradaria que s'utilitzés i que... Segur que aniria molt bé per temes mèdics.
0: S'utilitza,
3: Que s'utilitzés per això, per temes mèdics. I que de fet és per el poc que s'hauria d'utilitzar.
0: Ara.
3: Per temes científics. I bueno, bàsicament per això.
0: Val, ok.
3: Gràcies.
0: A tu, adéu. Doncs sí, totalment d'acord. Aviam per aquí què em pensen. Hola.
4: Hola, em dic Enric i soc d'Olesa Montserrat.
0: Homònim.
4: I jo utilitzo la IA per cuinar, perquè m'agrada cuinar i em donen receptes que estan molt bones.
0: Oh, mira.
4: Gràcies, adéu.
0: Bona cuina, sí. La IA, doncs, bones receptes. Això m'ho apunto també, perquè em donarà idees. Veus, això... És un bon experiment, eh? Dir quins ingredients tens a casa. Aviam, què puc fer amb això? Doncs mira, algun dia arribarà i dirà, no pots fer res, tu, perquè no val per res. 6-3-8-7-7-4-1, en una estoneta en repassarem més. I també resoldrem el roast musical, que ja és moment de nervis, eh? Ai! Va, que arriben per aquí els Coldplay, una d'aquelles mítiques... Tant també ens agrada repassar. Mira que ja té els seus anyets. Viva la vida, doncs visca. Visca tu, visca aquest programa i...
5: Visca Marata!
0: També, que feia dies que no ho deia.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
3: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
2: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
4: Verisure. El 17, 18 i 19 de setembre, Mr. D del Centre Comercial Westfield La Maquinista s'omple de premis. Per compres superiors a 12 euros, un regal segur. I a la tarda, vine i gaudeix de la ruleta de premis, la màquina de crispetes o el taller pintacares. T'esperem el 17, 18 i 19 de setembre. Promoció vàlida fins a esgotar existències.
5: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
6: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
7: I des de 15.900 euros.
6: Què? Demana ja el teu C3 des de 15.900 euros. Finançant amb Stellantis Financial Services. Citroën. El setembre és increïble a Citroën Ponés.
8: Escoltes tots els èxits de la música.
9: No podràs canviar d'emissora.
10: Ja tardes.
11: Amb l'Enric Font.
12: Per què Apple hauria de patrocinar el Ja tardes?
13: Per què?
12: Perquè tothom quan l'escolta diu iPhone.
13: Ostres.

0: d'aquelles engrescades que també ens agrada repassar, el so de Mark and Bor, Belong Together. Vinga, va. Aquí els getardes, que no ens estem de res, eh? No, no, no. Qüestió d'uns 3 minuts, arribarem a 2:15. Moment de nervis, moment de la veritat, moment de resoldre la batalla de cançons d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight!
0: Va, tenim aquí el veredicte d'aquest roast musical avui especial. Que hem posat a 3 futures mares, o recents, o mares recents. Cara a cara, eh? Tres artistes, doncs, que ja han anunciat que han tingut un nadó o que el tindran aquest any, eh? I tu, com sempre, tries a través del WhatsApp quina és la millor cançó. Mira, per una banda teníem a Lady Gaga, que ens ha sorprès a tot aquest cap de setmana, que ha tingut un nadó. Ningú sabia, ningú sabia res. A veure si tenim més detalls aquests dies. De moment, el que hem valorat és aquesta cançó al costat de Bruno Mars, Die With A Smile. Oita, molts vots. Una cançó plena d'emoció, igual que l'emoció de tenir un nadó, eh? Clar, bé. Mira, una altra que ha sigut mare és Ellie Goulding, amb aquesta... Hem volgut recuperar el seu Love Me Like You Do. Una d'aquelles cançons que encaixa en qualsevol moment romàntic, eh? Em diràs que no. I per últim, una de casa. Paula Ribó, Rigoberta Bandini. Una, home, aquesta ens venia com en ella el dit. Ai, mamà, que per cert també serà mare del seu segon... El seu segon fill. Però clar, és que només una pot guanyar. Va, que ha arribat el moment. Ja hem escoltat totes les notes de veu, hem comptat cada vot. Hi ha una cançó que, a poc, ha agafat avantatge. Doncs atenció, perquè la guanyadora... d'aquesta batalla, d'aquest roast musical d'avui dilluns, i la que es corona com la reina de les mares del 2026 és... Lady Gaga, home! En aquest cas, al costat de Bruno Mars, el seu Die With A Smile.

0: pots barallar a l'hora de triar l'emissora.
1: Al cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font.

0: història de les Hantrix, que encara ens motiva a dia d'avui, eh? Sí, oi tant, oi tant. Va, 8 minuts que passen de 2 quarts, tenim molts missatges, molts comentaris, moltes històries de la IA, eh? Avui busquem per què utilitzes la intel·ligència artificial o què t'agradaria que fes per un futur, o sigui, en un futur per tu. I recorda que entre tots els que participeu estem sortejant aquests packs de 4 entrades per viure 5 experiències a Alfa 5. Gràcies a la gent d'Eurofitness. Aviam, va, que tenim moltes coses.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Vinga, va. En què em comenteu? Hola.
2: Bona tarda.
0: Hello.
2: Mira, la IA la faig servir...
0: Aviam, per què?
2: A vegades això, li faig preguntes així per treure informació, com si fos un Google.
0: Sí.
2: Ja ho sé, que se li pot treure més suc a la IA.
0: Sí.
2: També a vegades per que m'interpreti algun informe del metge, que ja tinc una edat i, escolta, ja comencen a sortir coses.
0: Ai.
2: I no sé què m'agradaria que fes per mi en un futur. Ai, no ho sé.
0: No ho sé, encara no ho sé.
2: Potser...
0: Què?
2: Clar, la feina de casa no me la pot fer, no?
0: Potser sí. Tots estem esperant en candeletes coses així. 608-7741, mira, en tenim respostes com aquesta també. Hola.
3: Hola, Raxen 5, sóc la Joana.
0: Hello.
3: I jo no utilitzo gaire la intel·ligència artificial, però a vegades... Li faig alguna pregunta, si no sé com fer alguna cosa, que m'expliqui com fer alguna
0: cosa.
3: I al futur m'agradaria que ajudés a la societat i que pogués curar persones i investigar i trobar noves cures.
0: Sí, senyora.
3: Adéu.
0: Adéu, molt bé. Va, bé, si ens dona temps a repassar més, falta el teu missatge, 608-7741. Va, nosaltres continuem, això sí, amb la proposta dels Clean Bandit. M'agrada i em dona molt bon rotllo aquesta Rate B.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Bra valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Bra i La Vanguardia.
2: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
3: Ja tardes a escoltar l'Enric Font.
4: Enric Font.
3: El paio més poca vergonya de la ràdio.

0: gràcies pel programa, per la vostra dedicació.
1: Vinga, ja tardes.
2: Abans no escoltava la ràdio per la tarda i ara m'encanta. M'animes molt les tardes, que vaig a treballar molts dies.
3: Enric Font, que em poses mogollón.

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
2: Ja Tardes.
0: Amb Enric Font.

Ai. Mira, en el cotxe que van alguns ara mateix, tornant cap a casa, eh? Com l'Aitana, en el cotxe, clar. En fi. Va, res, en qüestió d'uns 3 minutets arribarem a les 9. Això vol dir que me l'aspiro vampiro. Si això funciona, clar, perquè... Mira, m'acaba de passar una cosa que no ho hagués dit mai que em passaria, i és que el ratolí acaba de morir i no puc fer res. En fi, és que el que no em passi a mi, ja dic jo, que no li passa a ningú. No li passa a ningú. Ja, en directe, eh, a més. Va, haurem d'esbrinar, per això sí, quins són els guanyadors d'avui d'aquest concurs, on podies guanyar, doncs, quatre entrades per fer a l'Alfa 5, això mateix. És que estic intentant que això funcioni d'alguna manera o altra, vull dir, és una cosa que no m'havia passat mai, eh? Vull dir, aviam, els guanyadors d'aquest concurs que tinc per aquí, espera't, és que és impressionant. Aviam, això funciona, no funciona. Bueno, això és un... És el que no em passi a mi, ja dic jo que no li passa a ningú. Vinga, va.

Ara sí que ho podrem fer bé. Ara sí. Els guanyadors són... en Xavier, la Sònia, l'Antonio i la Montserrat. Enhorabona, ole! Oi, quina mala estona, eh? Quina mala estona. Clar, mentre xerro jo vaig provant coses i vaig fent. No puc estar per 50 coses a l'hora, però... doncs res, enhorabona, se'n van a Alfa 5 a fer, doncs, aventures en aquest centre, doncs, immersiu per fer una mica d'esport, però diferent, en un metavers aquest xulo, xulo i al·lucinant. Va, ara sí que marxarem, mare meva, quina mala estona. Va, marxarem i ho farem amb el senyor David Guetta, al costat de Kid Cudi i aquest Memories. Apa-li, demà, si Déu vol, hi tornarem, si no em falla res.

0: trobaràs tots els èxits de la música.
1: La casa dels teus artistes.
2: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
2: 44.334433.
0: Sèrie
2: 22.
0: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: RAC 105, la teva música.
4: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: Aquest és el so.
4: Aquest és el so.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit. En els sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
3: l'11 d'octubre de 1972.
2: I el número de la sort, el...
3: 7.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
4: La teva música. Veus a la...

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.